0: aquesta nit.
1: Que t'estimo molt.
2: T'estimo molt.
3: Llamo des d'este programa de ràdio, el qual està escuchando toda Cataluña, para decirte que te quiero.
0: Comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero muchísimo, mi vida.
0: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: entre els 16 i els 21. I de cara al cap de setmana, doncs dissabte serà més tranquil, mentre que diumenge tornarà la inestabilitat. Tenim ara 14 graus a Barcelona i a Tarragona, 11 a Lleida, 10 a Girona i 5 a Andorra la Vella. El Ferran Arandiga t'explicarà també ara mateix l'estat del trànsit, pendent, com no, de les protestes de professors. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat pel que fa a les mobilitzacions del professorat, que un dia més doncs estem pendents. A hores d'ara només registrem una incidència, en aquest cas una avaria a la A2 a l'altura de Castellbisbal, que en direcció Lleida talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, si parlem de retencions habituals, posem el focus en tot el nus de la Trinitat, on es destaca la C58 que envia retencions amb molta lentitud entre Sant Quirze i Ripollet en direcció Barcelona. De retruc, tot plegat, deixa retencions a les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també trobem retencions a la AP7 entre Mollet i Barberà, amb direcció Tarragona durant 4 quilòmetres. També a la C17 i C59 hi ha 2 quilòmetres de lentitud a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat també recordem que hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona i també amb lentitud a la C32 des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: ¿Empiezas a notar los principios de la vista cansada? Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la presbicia de forma rápida y definitiva. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
3: Anar a casa d'aquestes famílies, conèixer l'entorn i poder-les dotar d'aquelles eines, no?, i d'aquelles necessitats que puguin tenir perquè puguem agilitzar tots aquests retorns quan sigui viable, no?, i tinguin encara doncs, més possibilitats d'èxit.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que la ciutat deixi de rebre creuers d'escala, és a dir, aquells que només fan parada durant unes hores i que, segons el consistori, fan un ús intensiu de l'espai públic que no genera un retorn suficient per a l'economia local. Per això planteja encarir encara més la taxa aplicada als turistes, de manera que el 2027 passarien a pagar un total de 14 euros per persona. L'expert en turisme, Domènec Biosca, adverteix, però, que no s'acabarà amb la massificació en determinades zones incrementant la fiscalitat i, en tot cas, diu que caldrà planificar bé l'aplicació.
4: Avantatges que té, que la gent ocupa la ciutat un dia, dona opció a que altres creuers que també volen aquesta fórmula doncs vagin coneguent Barcelona.
0: Temps ja pels esports i el Víctor Navarro us parla, entre altres qüestions, del Girona. Bon dia, Víctor.
5: Bon dia. El Girona aconsegueix un punt en l'empat contra la Reial Societat a Montilivi després que John Martin avancés els de Matarazzo a la primera meitat i Estuani de nou aparegués ja al 65 per deixar l'1-1 que posa els de Mitchell 3 posicions per damunt del descens amb 40 punts, un més que el Mallorca, que ara és l'antepenúltim. I qui està en una posició per sobre la classificació és l'Espanyol amb 42 punts. Els de Manolo González visiten a Osasuna, amb qui estan empatats a punts. I el Girona va al Metropolitano. Els dos partits a la mateixa hora, jornada unificada, a les 7 de la tarda aquest diumenge. El Barça-Betis passa a un quart de 10 de la nit. Un Barça-Betis sense res en joc al Camp Nou, l'últim partit de la temporada, i de comiat, sobretot, el possible de Robert Lewandowski. Demà més, final de la Copa de la Reina, Gran Canària, Barça-Atlético de Madrid, a les 9 de la nit. El Barça opta al tercer títol de la temporada, quedarà el quart el proper cap de setmana en joc, el de la Champions contra el Lió.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
9: Inscor, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En Inscor ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
10: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal. El despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
11: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más

0: 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
1: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Escuchas COPE en internet, TDT, FM i dispositivos móviles.
4: Continua la informació Herrera en COPE. Bon dia.
5: Es hora de contar verdades en la radio.
6: Y tú puedes contarlas con nosotros.
5: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
6: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
5: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
6: Máster universitario en Radio COPE.
5: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.

0: en COPE.
1: Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
2: Me temo que no hemos aprendido tanto del COVID, ¿eh? Yo pensaba que la ciencia era un método universal, pero se conoce que el antivirus no actúa igual en español que en inglés. Lo digo porque te pones a analizar las distintas medidas de profilaxis según el país y se parecen más bien poco entre sí, ¿eh?
0: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
1: De lunes a viernes desde las 6.
3: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
6: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
5: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
6: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
5: Porque es la misma tecnología propia y exclusiva con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
7: Volver por fin a casa, vivir donde siempre has soñado, convertir tu pisito en hogar. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de hogar, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
8: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
9: Herrera a COPE Cataluña y Andorra.
10: Estás informado.
11: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Com sempre, t'estic parlant des de Lleida i és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Lleida. Avui és divendres, ja portes del cap de setmana. El mes és 15 de maig del 2026. Estem a la meitat ja del mes de maig. Avui és el Dia Internacional, entre d'altres coses, de les famílies. Una jornada proclamada per les Nacions Unides per recordar la importància d'aquest nucli que ens agradi o no. És el primer grup de WhatsApp emocional que tenim a la vida. Aquell lloc on aprenem a parlar, a discutir, a compartir i també a negociar qui baixa la brossa, per exemple. Això depèn ja de les edats, va canviant de mans, però costa que canvi de mans. Aquest any, precisament, el focus està posat en les desigualtats i el benestar infantil, perquè moltes famílies viuen amb dificultats per arribar a final de mes, per conciliar, per cuidar i educar els fills enmig d'un ritme cada vegada més exigent. I segurament avui és un bon dia per preguntar-nos si com a societat estem ajudant prou a les famílies o si simplement els exigim que aguantin mentre nosaltres anem improvisant pedaços. Perquè això de demanar més educació, més civisme i més estabilitat emocional mentre retallen recursos té aquell punt de màgia política que, escolta, ni el David Copperfield dels millors anys. I parlant d'educació, avui les protestes dels professors arriben amb força a les comarques lleidatanes. Aquest mateix matí hi ha hagut un tall a la Nacional 240 a l'entrada de Lleida en una nova jornada de vaga convocada contra les polítiques de la Conselleria d'Educació de la Generalitat. Ara mateix tenim un altre tall a la Nacional 230 a l'alçada de Vilaller. Mira, aquest matí hem pogut parlar amb una professora, es diu Gemma, i ens ha explicat els motius de la protesta. Denuncien la sobrecàrrega a les aules, la manca de recursos, les ràtios elevades i la sensació que moltes decisions es prenen lluny dels centres i molt a prop dels despatxos, que per cert estan amb aire condicionat.
12: Per reivindicar millores en les condicions dels mestres. Hi ha molts nens a l'aula, moltes casuístiques, molt poques mans, molt pocs recursos i necessitem, per poder fer bé la nostra feina, necessitem més mans, més recursos, perquè si no és que fem els nens tontos i això no pot ser. Ens hem de ficar ja, perquè si no això acabarà molt malament.
11: Ahir va haver la primera reunió, va ser una pèrdua de temps i dimarts n'hi ha una de nova, tot i que el sentit general és de decepció i manca d'esperança.
12: Bueno, després de l'èxit d'ahir, que el govern se va presentar amb les mans buides, no gaire, no esperem gaire. Tenim el desig i l'esperança que sí, però tal com va el govern últimament, no sé què passarà.
11: El fet de negociar el tema dels sous, recordem que els professors catalans són els tercers pitjors pagats de l'Estat i ho han de negociar amb la consellera, que és la millor pagada de l'Estat, ho consideren una paradoxa.
12: Home, sí, som dels pitjors pagats de l'Estat, quan la consellera és la millor pagada de l'Estat.
11: I el pitjor de tot, qui realment està pagant el preu són els nostres joves, perquè els professors no poden desenvolupar la seva feina d'una manera efectiva.
12: Bueno, els mestres estan cremats, estan cansats, perquè no arribem a tot, no arribes a tots els nens de l'aula. Tens molts nens i moltes casuístiques i no pots adaptar la feina a tots. Si tens 20 nens, és que potser tens 20 nivells diferents a l'aula i és impossible arribar a tots.
11: Amb tot plegat, a curt termini s'espera que tot s'arregli, perquè si no, potser s'haurà de recórrer a temes més dràstics.
12: Home, després de les manifestacions i vagues, suposo i espero que sí, si no, no sé. Potser el que ens plantejarem ja és alguna altra cosa més bèstia.
11: En fi, la nova realitat a les escoles que ens ha atropellat, però no de cop, des de fa molts anys. I el problema és que qui ho havia de detectar, qui havia d'intentar anar dos passes per endavant per mantenir l'exquisitesa en l'educació a Catalunya, aquestes persones, les que gestionen, les que triem cada X anys, doncs han estat els darrers anys, les darreres dècades, si vols, més preocupats per altres històries que no venien a compte que no pel que realment és important. Observa com s'està al món de la sanitat i al món de l'educació. Curiosament, dos dels pilars que diem que necessitem per evolucionar o per sobreviure. Així està el pati. 12:25 minuts, busquem l'actualitat al tema meteorològic, perquè estem a les portes del cap de setmana. 17 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, un dia, doncs, francament ennuvolat, i amb unes temperatures que per sobre dels 2.000 metres doncs estan sota zero. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia a tothom.
11: Bé, tenim un dia ennuvolat, és un dia, escolta, que al matí has d'agafar jaqueta.
13: Sí, sí, ha fet un dia, podria ser un, en el Pirineu segur que avui és el dia més fred de tot el mes de maig. Mm-hmm. Perquè està, fins i tot està nevant a la Vall d'Aran.
11: Caram.
13: Almenys tenim, hem vist un vídeo de Bagergue a 1.490 metres nevant. Jo vaig una mica a 1.300, com la Cota Neu, i a la Viella té 7 graus i mig.
11: Yeah.
13: I a cotes altes, el que acabes de dir, pues 5 i 6, i entre 4 i 6 sota 0,
11: sota
13: 0, de 2.000 metres, i segur que també està nevant i cobert. A la meitat sud de Lleida s'estan, més que obrint clarianes, el que està fent és un núvol que es diu alto cúmulo, estratosfèric transparent, que fa de resol, està fent resol ja a la ciutat de Lleida i s'enfila una mica més la temperatura, però res a veure en l'extraordinari mes d'abril.
11: Ja, no.
13: Ja portem una quinzena.
11: Sí.
13: El que ha passat, no, però és que hi ha una paradoja important. Les mínimes són més altes que les del mes d'abril, però les màximes no. I com la majoria de gent visquim de dia i no pas de nit ni matinal, és a dir, no estem passejant per Lleida amb moltes hores
11: la majoria
13: matí,
11: no.
13: Però sí que estan a les 5 o 6 o 7 de la tarda. Sí, doncs les màximes sí que estan sent molt baixes i encara avui podria ser un dels dies més frescos del mes de maig. I demà, la matinada de demà, hi ha hagut una mica de controvèrsia que podria passar, perquè en algun mitjà de comunicació s'ha parlat de gelades.
11: No.
13: Les gelades sí que n'hi haurà, sembla que a les capitals de comarca del Pirineu, sobretot el Pont de Suert, Viella, no tant a Sort ni a la Seu d'Urgell, podien fregar la glaçada, però a l'interior i a la meitat sud de Lleida podien baixar a fins 6, 7, que és molt baix, avui hem tingut gairebé 11, perquè el que impedeix que baixi la temperatura és que bufa vent. Mm. El vent ens dona més sensació de fredor que la temperatura real que n'hi ha. Entonces, demà, si als llocs on calmi la temperatura, sí que podria baixar. Esperem que no baixi de 4 o de 5, perquè una gelada aquestes alçades de l'any,
11: no.
13: Jo ara estàs mirant al mes de maig i només he trobat una de 0 graus al 6 de maig, que ja no era 15 ni 16, de 1991. És a dir, no n'hi ha a la plana de Lleida, a la meitat sud, gelades al mes de maig, normalment,
11: yeah.
13: I sobretot els darrers anys.
11: Bueno.
13: És a dir, un cap de setmana assolellat de matisar-te, molt frescor o fred, sobretot al Pirineu, de bon matí, i durant el dia s'aniria suavitzant. De cada diumenge, Hem de dir que la cara nord del Pirineu, tant el dissabte com el diumenge, n'hi haurà núvols, n'hi haurà de tan petits ruixats, no molt importants, també diumenge. Diumenge menys sol i en alguns núvols. Encara el temps no acabarà de fer-ne. I seria la propera setmana quan de veritat podria arribar un temps d'estiu amb temperatures entre 25 i 30 graus. Bueno. Però seria la propera setmana i no pas dilluns, sinó a mesura que avanci la setmana.
11: Bueno, pues...
13: A veure si... Perquè ja, després del mes d'abril, pensaven que ja havia arribat.
11: No, no, jo els patrons curts no els havia guardat tampoc, però ara no els estic fent anar, les coses com sigui.
13: Pues, encara tenim avui el dia frescot i sobretot la matinal de demà.
11: Molt
13: encara
11: bé, Armando.
13: Encara tenim un predomini de sol durant el cap de setmana, però amb aquestes forces núvols al Pirineu i al Prepirineu durant el cap de setmana.
11: Molt bé. Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
13: Igualment a tothom, bon cap de setmana.
11: Vinga, que de seguida parlem de música i ho fem amb l'Andrés Rodríguez.
14: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.

0: Doncs apa, que busquem aquesta previsió, però d'agenda, de música, de cap de setmana. Ho fem des de la redacció del diari La Mañana amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
1: Muy buenas, oye.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, en pleno mes de mayo, que es el que más me gusta de todo el año.
0: Sí, hombre, pero no por el tiempo, por la actividad, ¿no?
1: Exacto, porque es el único mes del año que la patria del muermo, que es esta, pues se despierta un poquito.
0: Bueno, oye, que este fin de semana tenemos el festival en Renou, y además la festa de moros y cristians. Yo ayer en broma decía que en Lleida el mes de mayo lo tenemos que alargar y que dure 6 fines de semana, porque es que ya no cabe, es que ya no cabe.
1: No, mes de mayo tendría que ser todos los meses del año.
0: Muy bien, Andrés, oye, ¿qué me propones para este fin de semana? A ver.
1: Venga, vámonos al Café del Teatro esta noche, que por 12 euros a las 9 y media, tres amigos músicos, que son el Roger Torné de Terrassa, el Marc Gairí de Lleida y el Marc Bosque de Tremp, se unen para hacer una gira en cada una de sus ciudades. Y hoy toca aquí en Lleida.
2: Muy bien.
1: Cada uno ofrecerá 40 minutos en formato de banda de sus propias canciones. Una buena iniciativa. Uh-huh. Y si no, pues nos podemos ir a La Boite, que para los que les gusta la música urbana y el rap, sobre todo de una banda, son un par de mujeres muy cañeras, que se llaman Tribade, que vienen de Barcelona y abrirán el bolo Doble A, que son de Vallcarca, y se completará con Ponen Rots, selectors musicales de Lleida, a partir de las 10, 15 euros.
2: Muy bien.
1: Bueno, pero tenemos festival grande en Almacellas el sábado, el Alma Rock, primera edición del Alma Rock de Almacelles, que por cierto iban a ser 10 bandas y al final han caído 3, por lo que se ha reducido el precio. Sí, si hay gente que iba a ver a La Línea Roja, Insert Show y Agua Bendita, pues que estos 3 se han caído.
2: Es que vaya.
1: Agua Bendita son unos clásicos, ¿eh?
0: Pero sí, mira, este es el mejor de los 3 aún, ¿eh? Pero bueno.
1: Sí. Bueno, y luego el resto son Enemigo Público, Val Perdú, Lobotomics, que son de aquí de Lleida, Exprimidos, Ruido, Euskal Bastards y Los de Vicio. Que los de Vicio están muy bien, que son de aquí, de Logroño. Ajá. Me pasaron el disco y sí, muy bien. Rock urbano, a tope. Y bueno, ¿qué más tenemos? Pues mira, nos vamos al Café del Teatre el sábado y viene Fetus, que es un grupo que le gusta revisar los romances, y viene a presentar su disco Romancet Artera. Y si no, pues el domingo, que hacen el Poetry Slam, bueno, que aquí es la temporada con 8 finalistas, el año pasado se hizo la final aquí en la Seubella, y siempre llevan un músico invitado, y en este caso está la cantante Itzaz Gorak.
2: Muy bien.
1: Y claro, y también tenemos el domingo, para los que quieran hacer el Bermud con música rock en directo, tenemos a los Eligius 432 en el patio de la Antonia, a partir de las 12, con taquilla inversa, que bueno, ahí pues habrá canciones clásicas de toda la vida. Y una cosa que hay que recordar también, para todos los que les guste el heavy metal,
2: a ver,
1: de que mañana es el Día Mundial del Heavy Metal.
0: Ah, mañana es.
1: Mañana, sí, señor. ¿Y por qué es?
0: ¿Y por qué?
1: La gente a lo mejor no lo sabe. La elección de esta fecha fue en 2011 en honor a uno de los grandes del género, que es el legendario Ronnie James Dio, o sea, que murió de cáncer de estómago el 16 de mayo del 2010, solo con 67 tacos.
2: Vale.
1: Este fue cantante de un montón de sitios, bueno, los que estamos en el ajo lo queremos mucho. Estuvo en Rainbow, en Black Sabbath, también tenía su propia banda, en los Heaven to Hell, y este fue el que hizo la famosa señal del rock, esto de la mano.
0: Ah, ¿sabes? Los cuernos,
1: alzar el puño de la mano con el dedo índice y el pequeño levantados, que para mucha gente que se dice, hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues no. Esto lo hizo, lo copió de su abuela, que utilizaba este mantra gestual para espantar los malos espíritus.
0: ¿Sabes? Ah, para allá. Imagínate sí. Tú de dónde viene.
1: Pues mira, y se ha quedado como mira, como el signo del heavy metal, vamos.
0: Bueno, pues nada. Oye, mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Yo esto no lo tenía controlado, ahora ya lo sé.
1: Y bueno, y si queréis poner la macornuta, podéis ir el miércoles que viene al bar multifuncional EPAP, al EPAP, porque vienen a las 8:30, por 10 € solo, un doble concierto de thrash metal internacional con el grupo Chaos, que vienen de la India, y los Nuclear Warfare, que son de Alemania.
0: Vale. Pues nada.
1: Van a temblar los cimientos allí.
0: Pues nada, a levantar la mano. Andrés Rodríguez, venga, vamos con el Melo Malo. Lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y escoltarlo de viva veu aquí els divendres a Herrera Cope Lleida. Andrés Rodríguez, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
1: Si tuviera que elegir un mes del año para vivir en esta ciudad, ese sería mayo, sin duda alguna. El resto me iría a hacer gargaras. Pero el mes de las flores es el más festivo en estos lares. Son varios fines de semana sin tregua, con numerosas propuestas y con un buen ambiente flotando en el aire. Los que dicen que aquí nunca se hace nada están equivocados, o simplemente no salen de sus casas, al igual que las mascotas que tienen, como son los caracoles. Por eso esta urbe está considerada por muchos como una de las más aburridas de la geografía, y a una auténtica patria del muermo. En ello va mucho también el carácter hermético y poco afable con los foráneos y desconocidos que nos llevó a perder un gran festival como el Senglar Rock en un incomparable recinto como el de las bases, que siguen muertas de asco. Pero en el meridiano del año todo cambia, al menos aparentemente. La Feria de Abril sirve de pistoletazo de salida a varios fines de semana consecutivos en los que se van sucediendo la Fira de Titelles, la Festa Mayor, la Festa de Moros y Cristians y el Aprés del Caragol. A los que luego yo también sumo, ya en junio, el Pepe Marín Rock Festival, el viernes 5, en el Café del Teatre, con el que se mantiene viva la esencia rockera en las comarcas de Ponent. Encima, las salas de conciertos ceden gran parte de su protagonismo a los espectáculos de calle y no tienen tanta actividad. Por cierto, la canción de los inolvidables Golpes Bajos, Fiesta de los Maniquíes, No los toques, por favor, es la primera que se me pasó por la cabeza cuando con gran decepción repasé la cartelera de conciertos de las festas de Bach. Puede que el listón quedara demasiado alto cuando años atrás teníamos fiestas de envergadura, pero lo cierto es que no hay forma de acertar con unanimidad, aunque mejor ahora que en los años pandémicos, que la programación quedó en manos de cierto amor impresentable. Pese a todo, hay que aplaudir que cada año cuenten con los grupos de casa. Ya estamos en el meridiano de este buen mes y es de esperar que el tiempo acompañe porque la lluvia sigue siendo fiel compañera, aunque de momento se está comportando mejor que otros años. Hay que seguir disfrutando de estas fechas que nos llevarán con más alegría de lo habitual hacia un nuevo verano y sus vacaciones. Pero volviendo a lo de mi mes preferido del año, inevitablemente cada mañana en la ducha canto aquello de será una rosa, será un clavel, el mes de mayo te lo diré. Oh, yeah.
0: Oye, atrás ha quedado, es verdad, aquellas fiestas mayores en las que coincidíamos en los Camps Elysis, Andrés. Yo porque estaba organizando uno o tres conciertos, porque depende del año, sí, tenía uno o tres grupos, y siempre te veía y siempre teníamos la cita rockera en el Pabellón 3, que tampoco era el mejor sitio, pero bueno, siempre estaba. Y no sé, yo, o sea, hay mucha música y mucha actividad, pero no sé, no hay cabezas de cartel. No.
1: Y hay poco rock and roll, muy poco rock and roll.
0: Muy poco, eso tienes toda la razón.
1: Y entonces, si no hay rock and roll, pues no hay felicidad.
0: Claro. Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana.
1: Igualmente, gracias, larga vida, oh yeah.
3: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Hazte mutuero.
4: Condiciones en mutua.es.
5: Tía, vinieron todos a casa porque mis padres no llegaban hasta el domingo, pero resulta que justo les cancelaron el vuelo, volvieron antes y nos pillaron.
6: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Los pillaron preparando la sorpresa. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
7: Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
8: COPE Lleida.
9: Estàs informat.
0: Doncs apa, que acabem d'omplir l'agenda de cara al cap de setmana i a la propera setmana, tot d'activitats d'aquestes que li podem dir d'oci o lúdiques, però també tenen un rerefons cultural, totes elles, i per tant, jo crec que te les has de... Almenys tu escolta-les, i si trobes fora de la teva agenda, doncs te les marques i les visites. És el que fem sempre els divendres a l'Espai Groc, camí cap a la una de la tarda. Mira, de moment t'explico que un any més arriba a l'Institut d'Estudis Gilardens la mostra de bolets de primavera de les Terres de Lleida. Fa 28 anys que ens estan ensenyant aquesta mostra de bolets de primavera, 28 edicions. La mostra que es podrà visitar dilluns i dimarts vinent, que són 18 i 19 de maig, al pati de l'IEI en horari d'obertura al públic, de 9 del matí a 2 del migdia i de 2 quarts de 6 de la tarda a 2 quarts de 9 del vespre. Els visitants i podran descobrir diferents espècies de bolets que fructifiquen durant la primavera a les Terres de Lleida, recolectades pels membres i col·laboradors de la secció de micologia de l'IAI en prats i boscos de la Plana i del Pirineu de Lleida. Cada bolet està acompanyat d'una fitxa informativa perquè els visitants puguin conèixer el nom, les característiques i, important, si és comestible o no. Està organitzat per la secció de micologia, com et deia, aquesta mostra de bolets de primavera de les Terres de Lleida, i es complementarà amb la conferència Els bolets i la salut, a càrrec del metge, micòleg i toxicòleg Josep Piqueras. La xerrada serà dilluns, 18 de maig, 6 de la tarda, a l'aula magna de l'IAI, i també es podrà seguir en directe a través de la web iai.cat. En fi, amb nosaltres també aquí als estudis hi ha la Roser Gord des de l'Auditori Municipal Enric Granados. Roser, què tal? Bon dia.
10: Hola, molt bon divendres.
0: I també està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
11: Bon dia a tots i a totes.
0: Que us ha quedat cara d'això dels bolets de primavera, No, ho dic perquè els associem sempre a la tardor.
11: Sí, cert.
0: I és veritat, doncs en deu d'haver, d'aquests, fa 28 edicions que ens ho expliquen, bolets de primavera. Jo no... Vaja, no els tenia gaire ben ubicats,
10: No. Jo tampoc, gens.
11: En qualsevol cas, tenim l'oportunitat de conèixer-los, ara, doncs, aquí a l'IEI.
0: I tant que sí. Bé, ara parlarem del Caixa Fòrum i d'un cap de setmana...
11: Trepidant.
0: Sí, en el que s'integren dins d'unes activitats que a mi m'agrada moltíssim, les segueixo des de fa molts anys, però abans, si em permets, marxem cap a l'auditori perquè demà dissabte, a les 8 del vespre, tenim una violinista d'aquelles que no ens hem de perdre, Roser?
10: Exactament, demà dissabte, com ja venim anunciant des de fa setmanes, tindrem la sort i el privilegi d'escoltar Midori, aquesta violinista que és el segon cop que ens visita a Lleida, i acompanyada de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Robert Trevino en aquesta ocasió, aquest director nord-americà d'origen mexicà, ens oferirà el magnífic concert per a violí i orquestra de Mendelssohn. Des d'aquests concerts, vull dir, és una obra fantàstica que juntament amb l'obra que porta per títol el concert, que és la cinquena de Tchaikovsky, la cinquena sinfonia, són dues obres cabdals que és una aposta total per gaudir de la música en l'ample espectre. És perquè és d'aquells concerts que deixen petjada. Escoltar, clar, per un violinista el concert... Que ens oferirà Midori és d'aquests concerts que comença la solista sola com amb ganes de començar sense esperar l'orquestra, i és una sensació que si no l'heu escoltat mai, de veritat que insisteixo que demà és un privilegi poder escoltar-la de la mà de Midoriya. Mm. Està molt ple, vull dir, estem contents, però encara hi ha...
0: Sí, encara n'hi ha unes quantes.
10: Encara n'hi ha, vull dir, tant en línia com a taquilla les podeu comprar. I sí que és veritat que demà coincideix amb la... Ara ens ho explicarà la Maribel, amb l'esplèndida nit de museus, com cada any, però sí que era l'única ocasió de portar-la, l'única data, com ens passa moltes vegades amb certes orquestres i solistes, i no vam poder dir que no. Però sí que és veritat que quan sortiu del concert, això encara tindreu temps d'anar a visitar els museus, el Caixa Fòrum, el Museu Morera, etc.
0: Des de l'Auditori, Eix Comercial, i estàs al Caixa Fòrum amb 10 minuts.
10: Absolutament.
0: Sí, 10-15 minuts.
10: Per això, que vull dir que això no trau de que es puguin gaudir de les dues activitats al màxim.
0: És a les 8, això és demà a les 8 del vespre. Sí. L'auditori es comença puntual, per tant, si podeu anar doncs, uns minuts abans per poder asseure's, col·locar-se...
10: Sí, i això és important, com diem sempre, des de fa tot aquest any que hem començat, és a dir, la puntualitat l'estem pregant, l'estem treballant moltíssim per respecte al públic assistent i també als intèrprets. Un cop començat el concert, no es deixa entrar. En aquest concert, com hi ha mitja part, a la mitja part també tornarem a deixar entrar si hi hagués algú que s'esperés, d'acord? Però que, vull dir, això ho estem dient moltíssim i ho estem repetint, perquè un cop començat el concert, no deixem entrar.
0: Clar. Vull dir, al final, quan compres l'entrada, veus l'hora de començament i és l'hora que has d'estar assegut o asseguda. Per tant, això funciona així. Escolta, estava revisant la web auditorienricgranados.cat. Des d'allí teniu el botonet de programació tots els espectacles, podeu comprar les entrades. Diumenge hi ha la Carmina Burana amb el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados i la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida. Això està exauridíssim.
10: Sí, des de fa dies, sí, és així.
0: Passarà diumenge a les 7 de la tarda, però si entres a la web o te'n vas físicament a l'auditori, no et podran vendre ni una sola entrada perquè està tot exaurit.
10: Està tot exaurit. També ens acompanyarà el cor del Conservatori de Barcelona, el cor del Conservatori de Lleida. Per tant, hi ha molta formació que s'han ajuntat per poder oferir aquest magnífic concert i és això. Estem molt contents, però sí que és veritat que no hi ha possibilitat de poder accedir al concert si no heu comprat l'entrada.
0: Uh-huh. Avançant-nos, perquè aquí veureu tot ordenat cronològicament, si vols ràpid fem un repàs de les cites de final de maig. Bueno, és que parlem de final de maig com si faltés molt, faten dues setmanes.
10: Justament. De la que vull insistir una mica és de... hem programat un concert molt curiós, molt especial, que és el 29 de maig, d'acord, que és un divendres a les 8 del vespre, a Sala 2 en aquest cas, i és Aita Mon Amour. Aita Mon Amour és un duet format per Widad Jama i Khalil Epi i és una col·laboració entre la primera dona rapera del Marroc i un músic que és músic electrònic, productor musical, compositor, que s'han ajuntat per oferir aquesta col·laboració. No? És un projecte musical contemporani i electrònic, com dic, que explora una poesia de l'oblit, que és aquesta Aita, val? Que era un gènere musical profundament arrelat al camp marroquí i tradicionalment interpretat per les xeicats, que eren dones cantants i guardianes d'una tradició que remunta al segle XII. Ells el que fan és prenen aquesta tradició i la porten a l'era contemporània, no? Per rendir homenatge a aquestes majestuoses dones. Insisteixo, és una activitat que hem programat també com a per donar a veure i per també oferir aquesta música, també homenatge a la dona, oferta per la primera dona rapera del Marroc i que esperem que tingui assistència i que sigui també, com diem, sempre oferim aquests concerts des de fa un temps també de mediació, d'apropar-nos amb altres cultures perquè és molt necessari, no? Uh-huh. I sempre, insisteixo, i també aquest homenatge a la dona en totes les seves facetes, tant com a cantant, també la Widad, hem de dir que és una persona molt coneguda al Marroc, molt coneguda a França, perquè també és d'aquestes que estan moltes taules de poesia, és una estudiosa de tota aquesta construcció al voltant de la dona al Marroc.
0: Molt bé. Molt bé, i després ve que el dia 30 hi ha el ritme al cor amb veus.cat, que el ritme de venda és molt ala, també. O sigui
10: sí, no us despisteu, perquè si voleu venir, són d'aquests concerts que també s'acaben omplint, eh? Sí.
0: Auditori enricgranados.cat. Rosa, com sempre, un plaer, gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
12: Cope Lleida.
0: Doncs la nit dels museus, que és una d'aquestes activitats fascinants, eh? Trobo que és, al final, aviam, si l'analitzes com tota la vida, és visitar el mateix museu que t'han estat oferint durant tota la vida. Però, mira, això de fer-ho fora d'hores, integrat dins d'una activitat a nivell europeu, i sobretot anar de nit, i ara que fa bon temps, i després, no sé, o vens de sopar, o te'n vas a prendre alguna cosa, jo ho he fet amb els meus fills molt petits, fa molts anys, i la veritat és que acabes descobrint espais que ja coneixes i d'altres que no, d'una manera excepcional, i

0: Doncs tenim doncs la sort que els diversos equipaments culturals i museus doncs ens ajuntem i fem doncs una programació que la difonem doncs de forma doncs conjunta, i com deia, no, doncs ahir vam presentar-ho doncs als mitjans de comunicació, no?
1: Al Caixa Fòrum teniu l'exposició Talking Brains, Programats per parlar, que és l'exposició central, la que ens acompanyarà fins a final del mes de juliol
0: amb un horari especial.
1: I aquest dissabte, o sigui demà, fins a quina hora?
0: Sí, amb un horari especial, o sigui, ho obrirem al matí en l'horari doncs habitual, que és des de les 11 fins a les 2, i després a la tarda, vespre, nit, des de les 5 fins a mitjanit, literalment, no? I en aquest marc, doncs, hem programat una visita guiada per al públic familiar a les 5 de la tarda, una altra per al públic adult, a les 6 de la tarda. Val a dir que si el públic va doncs a la web veurà que estan exaurides, però jo sí que recomano que, tot i estar exaurides i tenen interès en realitzar aquestes visites, vinguin igual a Caixa Fòrum Lleida, perquè és molt possible que algú ens hagi pogut devolucionar doncs la localitat i el puguem doncs encabir, no? Llavors, com deia, doncs a les 5 de la tarda tenim la visita guiada per al públic familiar, a les 6 pel públic adult. L'exposició estarà oberta fins a mitjanit i hi haurà doncs unes persones de l'equip educatiu de Caixa Fòrum fins a mitjanit que podran doncs orientar, sense fer una visita guiada a l'exposició, podran orientar al visitant quan ens visiti doncs a Caixa Fòrum Lleida, destacant-li doncs aquells aspectes claus de l'exposició i resolent doncs totes aquelles qüestions i dubtes que se li puguin generar fruit doncs d'aquesta visita. Però també doncs m'agradaria doncs destacar que, a banda, hem programat doncs un seguit de concerts, miniconcerts, per amenitzar doncs aquesta jornada tan especial, que tindran lloc doncs al vestíbul de Caixa Fòrum, no? Habilitarem doncs el vestíbul, l'habilitarem amb un, com si fos talment doncs un petit auditori, i doncs oferirem doncs concerts a les 6, a les 7 i a les 7, a les 8 i a les 9 del vespre, i tindrem doncs un duet, és Isclo i Magalí Datzira, que ens proposaran un concert íntim i vibrant que tindrà doncs les seves arrels doncs en el jazz, no? És una proposta doncs molt recomanable, com deia, és una proposta doncs íntima, que d'alguna manera doncs ressaltarà doncs el jazz, però a la vegada doncs significarà doncs una barreja en diversos llenguatges sonors, no?
1: Això és fins a completar l'aforament, sense
0: fins
1: entrades
0: a completar,
1: ni res.
0: Sense entrades.
1: Obres la porta, dir, no, que s'obre sola, des del carrer, i ja els veuràs allí,
0: I els veuràs allí. De fet, l'experiència doncs ens diu que tindrem doncs les portes obertes, perquè s'acumula doncs molta gent doncs al vestíbul, i això fa doncs que la música doncs surti al carrer.
1: La música fa sempre ambient de festa,
0: Sí.
1: Ens agradi o no, La música fa festa.
0: Surti tant a l'avinguda de Blondel com a l'avinguda doncs de Madrid, i això doncs farà doncs un efecte crida i farà doncs que el públic doncs entri doncs a Caixa Fòrum, pugui gaudir doncs d'aquests miniconcerts, i al mateix temps doncs pugui aprofitar i visitar doncs aquesta exposició, que és Talking Brains, Programats per parlar, que és aquesta oferta, aquesta proposta científica que Caixa Fòrum Lleida doncs proposa doncs a la ciutadania, i que estarà doncs oberta fins al dia 26 de juliol.
1: Bé, us ho recomano, jo ja ho he practicat molts anys. Aquest any segurament no, per problemes a logístics a casa, però us ho recomano, perquè hi ha un ambient increïble a partir de les 10 de la nit als museus i al Caixa Fòrum.
0: Sí.
1: Jo l'he visitat alguna ocasió al Caixa Fòrum, quasi bé l'he tancat. És allò, et programes dues o tres visites, a les 9, l'altra a les 10 i mitja, i el Caixa Fòrum sortia a les 12 de la nit. I escolta, perfecte. A més, la Maribel i tot el seu equip us han preparat doncs totes aquestes activitats de visites guiades, de visites amb suport, i a més la música que trobareu al vestíbul. Tot això ho teniu a caixaforum.org/Lleida, caixaforum.org/Lleida, I a més, seguim tenint doncs una activitat familiar aquest cap de setmana a 2:15 del migdia, tant dissabte com diumenge.

0: com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. No queríeis arroz, toma dos tazas. Havien començat darrere abans aquest tram local darrere parlant del amb el David Pujol, perdó, que ha posat una denúncia a Rodalies per els retards i tota l'afectació que ha tingut. I començo aquesta hora de migdia en el tram local de COPE Catalunya parlant de la convocatòria de vaga, una nova convocatòria de vaga a la xarxa del trens de Rodalies. Comissions Obreres i UGT ha convocat una vaga parcial a la xarxa de trens de Rodalies del 27 de maig al 5... Bueno, són dos dies, 27 de maig i 5 de juny. Dos dies. Què reclamen? Doncs estan reclamant, bàsicament, seguretat. Increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per ells com pels usuaris. Així que prenguin nota, 27 de maig i 5 de juny, vaga parcial a la xarxa de trens de Rodalies. Així que a partir d'aquí ja entrarem més en detall del per què, del que es demana i del que no es demana. Dit això, anem a una altra història, l'altra vaga. L'altra vaga perquè avui toca una vaga, la jornada de vaga educativa a Ponent. Recordeu que des del dilluns la qüestió estava anunciada, dimarts va ser una vaga general a tot Catalunya de la docència i després a partir de dimarts, dimecres, dijous i avui, doncs són vagues per territoris. En aquest cas li toca la vaga educativa a Ponent, al Pirineu i Aran, que ha arrencat aquest matí tallant carreteres a la N240, concretament a Lleida. Ara, com està la situació ara mateix? Doncs anem a preguntar al Sergi Tor. Sergi Tor, bon migdia.
1: Bon migdia, José Miguel. Doncs sí, la vaga educativa territorialitzada avui correspon a les comarques lleidatanes, a pràcticament a tota la demarcació, des de la zona de l'Alt Pirineu i Aran fins a la plana de Lleida. Aquí, a la capital lleidatana, aquest migdia hi haurà una manifestació que sortirà des dels serveis territorials d'educació del govern de la Generalitat. A primera hora d'aquest matí hi ha hagut talls de carretera i els mestres tornen al carrer, en aquest cas a Ponent. Saludem amb una mestra. Gràcies per estar aquí a COPE Catalunya. Bon migdia.
2: Bon migdia.
1: Com et dius?
2: Gemma.
1: Gemma, vens de Mollerussa, no?
2: Sí.
1: De la capital del Pla d'Urgell.
2: Sí, senyor.
1: Per què avui fas vaga, Gemma?
2: Per reivindicar millores en les condicions dels mestres. Hi ha molts nens a l'aula, moltes casuístiques, molt poques mans, molt pocs recursos i necessitem, per poder fer bé la nostra feina, necessitem més mans, més recursos, perquè si no és que fem els nens tontos i això no pot ser. Ens hem de ficar ja, perquè si no això acabarà molt malament.
1: Estem en un moment important en del que serien doncs, les reunions, evidentment, i el fet doncs, de que aquest dimarts hi haurà una taula sectorial, una nova. Què esperes amb el descurs d'aquestes negociacions que hi ha en l'actualitat?
2: Bueno, després de l'èxit d'ahir, que el govern se va presentar amb les mans buides, no gaire, no esperem gaire. Tenim el desig i l'esperança que sí, però tal com va el govern últimament, no sé què passarà.
1: Gemma, creus que la política del govern de dividir, en aquest cas amb un acord al mes de març, amb dues forces sindicals, ha enquistat el conflicte?
2: Bueno, la gent està molt cremada perquè aquest acord no significa res, és paper mullat. No farà que l'educació millori.
1: El cert que també està damunt de la taula el salari dels professors. Tothom coincideix amb compartir que el salari ha de ser més elevat en un estat de benestar per la importància que significa tenir un bon professor a l'aula. Tu consideres que a Catalunya esteu a hores d'ara amb una situació de desigualtat salarial respecte a altres comunitats?
2: Home, sí, som dels pitjors pagats de l'Estat, quan la consellera és la millor pagada de l'Estat. No té gaire...
1: Acabes d'apuntar un contrasentit, no? I una paradoxa, no?
2: Ah, això la consellera, a veure què ens diu, perquè és així.
1: També és un problema que s'arrossega de fa anys.
2: Ja, claro. És que si no s'inverteix en educació, es va... Tot va a menys, sempre.
1: Perquè a les aules, hores d'ara, hi ha molta tensió?
2: Bueno, els mestres estan cremats, estan cansats, perquè no arribem a tot, no arribes a tots els nens de l'aula. Tens molts nens i moltes casuístiques i no pots adaptar la feina a tots. Si tens 20 nens, és que potser tens 20 nivells diferents a l'aula i és impossible arribar a tots. amb una persona a l'aula.
1: Sí, Gemma, agraeixo, hem sortit una miqueteta del que seria el gran gruix. Estem aquí a COPE Catalunya. Gemma, tu creus que ara és el moment de la veritat? És a dir, que o s'arregle ara o...
2: Home, després de les manifestacions i vagues, suposo i espero que sí, si no, no sé. Potser el que ens plantejarem ja és alguna altra cosa més bèstia, no sé.
1: Per cert, ahir a Girona vam parlar d'eliminar el que seria la tutorització dels estudiants en pràctiques. Tu com veus aquesta mesura de pressió?
2: S'està parlant als centres. Per pressionar d'alguna altra manera, perquè tenim poques mesures de pressió.
1: La Gemma des de Mollerussa, avui aquí a Lleida. Gràcies, Gemma, per estar aquí a COPE Catalunya.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs una opinió més, Josep Miquel, que anem recollint al llarg de tota la setmana, concedeixen totes les opinions, els mestres, i com creu encara és l'autèntica hora de la veritat, i veurem què passa aquest dimarts a la pròxima reunió de la taula sectorial. Hores d'ara i avui, amb aquest divendres, la vaga és a les comarques lleidatanes. Josep Miquel.
0: Sí, senyor, gràcies. Sergi, aquesta és la situació, bàsicament, i sembla que després del fracàs de la reunió que vam tenir amb el Departament d'Educació el proper dimarts hi ha una altra convocada i ja els sindicats, els majoritaris, estan amenaçant amb dir que no, nos ponemos serios o no nos presentamos. Sembla que la cosa està bastant enquistada. Aquesta és la sensació que hi ha després de tot el que s'està veient i de tot el que hem parlat i hem pogut xerrar. La cosa sembla bastant enquistada i no sembla que s'hagi d'arribar a un acord en un curt termini de temps. Recordo que hi ha una altra vaga, que l'han registrat avui. Comissions Obreres i UGT han registrat avui la convocatòria d'una altra vaga, dos dies, el 27 de maig i el 5 de juny, a Rodalies. Serà una aturada parcial a Rodalies, el 27 de maig i el 5 de juny. Bé, dit això, de seguida en parlarem d'una altra història. Parlarem d'envellir. Tothom volem envellir, viure molts anys, però viure bé. Aquesta és la clau i de seguida en parlarem d'això, de la edat real que té el nostre cos. És força interessant la xerrada que tindrem ara, perquè parlem de ciència, parlem de futur i parlem de benestar. De seguida en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra, però segurament és que està per totes bandes i ja ho has vist. Ara, Securitas Direct, ara és Verisure. O Verisure, l'he dit tal qual, Verisure. Seria la pronunciació correcta. Verisure està com escrit, però és Verisure. I saps per què? Perquè han canviat? Perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la misma marca, Verisure. Canvia només el nom, però seguiran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, responent davant del perill en menys de 20 segons i oferint un servei extraordinari valorat en 9 sobre 10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
3: Escuchas Mediodía Cope.
4: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
5: En Alcampo del 15 al 17 de mayo tienes el tomate de rama a granel origen España a 1,65 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
6: Al campo sales ganando.
7: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
7: Hazte mutuero.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Haz tu verano realidad con New Blue y viajes al Corte Inglés en el Caribe, Colombia, Azores. Con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de New Blue con la confianza de viajes al Corte Inglés.
10: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
11: Parece sencillo, pero se tarda meses.
10: ¿Cómo?
11: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
12: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
13: Elige cambio. Elige autonomía. Elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
14: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
15: cae varios puestos en nuestra lista.
14: Un sabroz.
15: Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
14: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
16: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
17: Migdia.
18: COPE Catalunya i Andorra.
17: Estàs informat.
0: Hi ha una cosa que sabem molt clara i és una realitat. Mireu, l'esperança de vida al planeta ha augmentat molt sensiblement i tot també en aquells països d'uns nivells precaris. També aquí han augmentat l'esperança de vida. Si parlem de països com Japó o el nostre, Espanya, doncs això s'ha multiplicat. S'ha multiplicat doncs, gràcies a moltes coses. Parlem de la dieta mediterrània, de l'estil de vida, etcètera, etcètera, etcètera. La veritat, i cap on anem, és que l'esperança al planeta ha augmentat. Cada cop vivim més anys. Això no significa que aquests anys que vivim de més siguin anys en bon estat de salut. Perquè quan arribes a una edat, ja comences a la pastilla de l'atenció, la pastilla de no sé què, que si ara bé, tinc una malaltia de no sé quantos molt relacionada amb la vellesa, hi ha cert tipus de càncers que surten molt relacionats amb l'edat, l'Alzheimer, sempre temut Alzheimer, entre altres coses. Són malalties que moltes vegades s'associen a això. Llavors què? Sí, vivim més anys. Però no significa que siguin anys amb més qualitat. I aquí és on volem anar a parar. En la salut de les nostres cèl·lules. En l'edat real que pot tenir un cos. S'estan fent moltes investigacions per entendre com fer que aquestes cèl·lules, les nostres cèl·lules, puguin continuar vivint, però que no envelleixin de tal manera per evitar que aquestes malalties que estava comentant doncs es facin la guitza els darrers anys. En parlem de tot això i en parlem d'aquesta edat i en parlem amb el doctor Salvador Massip, que està estudiant precisament tot això. És investigador de la Fundació Pasqual Maragall i catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Salvador, bon dia, benvingut.
19: Hola, bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Salvador. Com s'envelleix saludablement o no saludablement? O sigui, quina és la diferència?
19: Aquesta és la pregunta del milió, i que acabes de resumir molt bé a la introducció. O sigui, bàsicament el que volem tots és no viure més anys perquè sí, sinó viure anys amb salut. I crec que la clau és separar el concepte de vellesa del concepte de malaltia. Això crec que és l'arrel d'aquest concepte del que estem dient d'envelliment saludable. Perquè fins ara, o el que veiem ara, és que a partir de certa edat el que fem és acumular malalties, no? Que si la pressió alta, que si el maluc no funciona, que si el que sigui, no? I vas perdent la vista, l'oïda... Tot això són malalties cròniques, algunes greus, algunes no tan greus, però que empitjoren la teva qualitat de vida. I això és el que fins ara, si més no, sempre s'ha assumit que envellir és això, no? Envellir és anar acumulant cromos de malalties que vas ficant. I els que estem ficats en això de l'envelliment, els que estem estudiant l'envelliment, comencem a definir o a intentar trobar la manera de definir un envelliment saludable que sigui independent d'aquestes malalties. Aha. I aquí ve una mica el concepte que deies tu, no? Una cosa és l'edat que diu el teu DNI que tens, o sigui, els anys que fa que has nascut, i l'altra és l'edat real que els teus òrgans tenen. I aquesta és la diferència, no? És quan tens, els teus òrgans són més vells que l'edat que et toca, estàs envellint malament, quan són més joves estàs envellint bé.
0: I de què depèn? És genètica, això? És estil de vida? Què és?
19: Sí, és tot el que has dit. És una combinació, sí a tot, sí. És una combinació de factors que no coneixem encara, i això és una de les parts que estem estudiant, no? Sens dubte hi ha un component genètic, i de fet com més extrema és la teva longevitat, o sigui, com més lluny arribes, més culpa la teva genètica, més part de l'efecte és genètic. Per exemple, aquestes persones que arriben a 105, 110, sí, la Maria Branyes, que va arribar a 117, sí, doncs aquestes persones, aquí hi ha molta genètica. O sigui que deixa't estar, perquè per molta bona vida que portis, si no tens bons gens no arribes tan lluny, això està clar. Ara, hi ha un equilibri, un percentatge que no coneixem, o que no, pues, segurament potser no són iguals en totes les persones. Hi ha una part que la determina els gens i una part que la determina tot el que fas dels teus estils de vida, l'entorn, la sort, etc, etc.
0: Llavors, si, suposo que una de les claus per envellir bé o per donar qualitat de vida a aquells que no tenen la fortuna genètica seria estudiar o saber com envelleixen aquestes cèl·lules per intentar trobar alguna cosa que els ajudin a endarrerir o almenys que aquestes malalties molt pròpies d'aquest envelliment estiguessin més retardades. Això és possible?
19: Exacte, és exactament el que estem fent, el que estem intentant fer.
0: O sigui, estic encertat en totes, no, Salvador?
19: Sí, no, has estat cansat del tema ja. Potser és que hem parlat unes quantes vegades.
0: I tant.
19: No, és que sí, és això, és ben bé això. I no està preparat, això, que tot el que estàs dient, no t'ho he dit jo abans.
0: No.
19: Doncs és cert que tenim una acumulació de cèl·lules velles, o sigui, a mesura que anem envellint, lògicament, les nostres cèl·lules van fent velles i aquestes cèl·lules velles són les que determinen totes aquestes malalties que van venint. I una de les nostres línies d'investigació i molts laboratoris del món estem fent el mateix, és intentar trobar manera d'evitar que se t'acumulin aquestes cèl·lules velles o eliminar-les quan se t'han acumulat, no? I aquesta seria una mica de tirar el rellotge enrere, no? D'aquest rellotge biològic, de l'envelliment biològic, que encara no sabem mesurar bé, que encara no estem en condicions de manipular del tot. Si podem fer-lo, si podem donar corda enrere, eliminar aquestes cèl·lules velles, hauríem, en teoria, de poder, si no curar aquestes malalties de l'envelliment, sí reduir-les molt. I això jo crec que és possible, contestant la teva pregunta, crec que es pot fer, perquè amb ratolins ho estem fent. Amb animals de laboratori hem aconseguit frenar bastant l'envelliment. O sigui, no convertir-los en immortals, no que visquin per sempre, però sí que envelleixin en bones condicions, que és el truc que dèiem que ens interessa.
0: Clar, aquesta seria el que, possiblement, no, que ningú es confongui. No estem parlant d'immortalitat, ni molt menys, ni mantenir-nos sempre amb una pell de 20 anys. Vull dir, calma, no va per aquí la cosa, sinó que inevitablement cada cop tenim una esperança de vida més gran i que aquesta part que tenim d'esperança de vida que, quan som grans, que sigui amb qualitat. Aquest seria l'objectiu, possiblement, no?
19: Uh-huh. Això fins ara no ho hem aconseguit, perquè tot el que deies al principi de que l'esperança de vida a tot el món ha anat augmentant, i és cert, els últims 100 anys ha estat creixent i encara creix, no? Cada any tenim més esperança de vida que l'anterior, això és evident. Aquests anys de més que anem afegint a la nostra esperança de vida són anys dolents, són anys de malalties, són anys d'aquests, els passem amb malalties cròniques. Mm. O sigui, estem afegint anys de bellesa. El que ens interessaria és afegir anys de joventut, anys del mig, no? Els anys del principi.
0: Anys de qualitat, anys de qualitat de vida.
19: Anys de qualitat,
0: sí.
19: Efectivament. O sigui, retardar al màxim aquesta degeneració, aquesta decaiguda que hi ha al final de la vida, no? Que passi realment al final. I, de fet, no estem intentant fer res impossible, no estem inventant res, perquè aquests supercentenaris que dèiem, aquestes persones que viuen moltíssim, ja envelleixen així. Si et mires els patrons de salut i d'envelliment de les persones aquestes que arriben tan lluny, normalment tenen una vida molt, molt, molt, molt sana i molt funcional fins ben bé al final, fins ben bé els últims anys, els últims 1 o 2 anys o 3 anys.
0: En un futur, no parlo ni de l'any que ve, evidentment, sinó 10 anys, 20 anys, 30 anys, no ho sé, possiblement hi haurà una pastilla, un medicament, alguna cosa de fàcil solució per prendre-te-la i que passi tot això, és a dir, endarrerir aquest envelliment de les cèl·lules? Seria possible això?
19: Jo crec que sí, si fem una mica d'anticipació, jo crec que sí. Soc optimista perquè et deia, perquè en el laboratori ho estem aconseguint amb animals i els animals no són tan diferents de nosaltres. Ho estem fent amb mamífers que tenen un envelliment semblant al nostre. No és igual, evidentment, un ratolí com un humà, però ens estem acostant. Jo crec que ho veurem. Quan ho veurem, no ho sé, perquè una cosa és un ratolí que li pot ser el que vulguis i l'altra cosa és un humà que has de vigilar que les pastilles no tinguin efectes secundaris i mil coses. Per tant, segur que podem trobar obstacles pel camí, segur que trobarem problemes, però potser la píndola aquesta supermàgica que ens imaginem de te la prens pel matí i estàs jove ja per la resta dels teus dies, potser no serà així, però sí que anirem veient al llarg de les properes dècades claríssimament, i jo crec que fins i tot en els propers 10 anys o així, veurem els primers fàrmacs que tenen un efecte biològic en l'envelliment que començaran a aparèixer al mercat. Però no en el sentit que us penseu això que us deia de la pastilla per estar sempre joves, que és el que busquem potser, no? Això potser no. Tardarà més, però sí que tindrem... Això no és immediat, això, diguem. però pastilles o tractaments contra malalties de l'envelliment que siguin basades en frenar l'envelliment, que això és radicalment nou, però no s'ha fet encara, jo crec que això és que ho veurem a un termini relativament curt.
0: Doncs, doctor Salvador Massip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigador de la Fundació Pasqual Maragall, escolta, gràcies per aquesta, com sempre, agradable i superinteressant xerrada, molt amable.
19: Un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
0: Ostres, us imagineu? Tot arribarà, eh? I si diu el Salvador que en fi, quan s'ha ressat del que està parlant, bàsicament, no sé quan, però aquesta pastilla, o dic pastilla per dir un fàrmac, doncs ajudaria molt a entendre com aturar o enlentir l'envelliment de les cèl·lules. Seria magnífic. Insisteixo que no estem parlant d'una joventut eterna, però sí en parlem possiblement d'endarrerir o ajustar l'aparició d'aquestes malalties molt relacionades amb la vellesa. Al·lucinen com és la ciència. Va, que de seguida en parlarem, de seguida arribarem a dos quarts de dues del migdia. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, el trànsit, els esports. I després tenim una història per xerrar realment al·lucinant i molt, molt prometedora. De seguida parlarem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. Anem a actualitzar i a fer 5 cèntims de la informació de serveis i comencem per la meteo. Un matí molt ennuvolat, un matí de baixada important de temperatures, unes temperatures que ens podrien col·locar a principis del mes de març, de les que serien típiques d'acabant l'hivern. Serien aquestes temperatures les que estem patint avui, amb pluja i neu a la Vall d'Aran, pluja i neu a la Vall d'Aran, amb pluja i neu al Ripollès, que podria caure per aquí, i tenim durant tot aquest matí, i encara es manté una alerta activada per intensitat de pluja a comarques de Girona. Ara, de cara a aquesta tarda, la cosa va una miqueta a més. Aquesta alerta es desplaçarà sobretot a comarques del litoral central i nord, Costa Brava i litoral Costa Central, on hi ha una alerta activada per intensitat de pluja en forma de patacades de pluja, de tempestes, de pluja intensa en 30 minuts, que pot anar acompanyada de pedra cap a Costa Brava. Hi ha pluja i es mantindrà aquesta alerta per neu al Ripollès. Pluja i neu. Serà aquesta zona on més estaria aquesta alerta per aquestes patacades de pluja a Catalunya. A la resta, cap al sud, núvols, sol serà una qüestió, serà un interval de núvols i sol. I les temperatures, com explicava, unes temperatures que bé, són més pròpies de principis de març que no pas de l'època en la que estem. Una fresqueta, és un mini hivern, un mini final d'hivern, per dir-ho així. Demà dissabte al matí, surt del sol, espat arran a tot arreu. Un dissabte de molt de sol, les temperatures es mantindran baixetes, unes boires enganxades al terra, i serà més o menys la tònica de tot el dissabte, excepte per la tarda, que hi haurà una petita revolució en qüestió de... una petita, no revolució, sinó evolució de núvols i tempestes a comarques de gironines. No s'esperen gaires pluges. I la fotografia del diumenge és tres quarts del mateix. Un temps estable de cara al matí, algun plugim cap al Maresme, i per la tarda més pluja d'evolució cap al Pirineu i Prepirineu. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
3: Hola, bon migdia. Doncs hem de dir que la situació viària comença a moure's. Ha estat un matí bastant tranquil, sobretot, i primer de tot, dir-vos que avui són els entrenaments al circuit de Catalunya del MotoGP, i per tant hi haurà moviment fins les 5 aproximadament, moment en què acaben, i sobretot de cara a demà, evidentment. En aquests moments a la P7, problemes a Barberà, en sentit Girona i també en sentit Tarragona, un parell de quilòmetres per banda. També a la B30, a la zona de Badia del Vallès, en amb dos sentits de la marxa també. A la C-17, aturades a Mollet cap a Barcelona, i a l'Ametlla hi ha una avaria en sentit Pic, hi ha un carril tallat i un parell de quilòmetres de circulació lenta. A la C-32 a Sant Boi, aturades en sentit Tarragona, i a la C-35, com us dèiem, al voltant del circuit, a la zona de Granollers Parets. La ronda del litoral presenta força mobilitat i, per tant, us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon cap de setmana.
2: Igualment, cuida't, Sílvia, bon cap de setmana.
3: Merci.
2: L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
4: José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
2: Un punt que sap a glòria. Estuani, infiltrat. 40 anys, infiltrat, i salvant el Girona amb dos gols magistrals, un davant el Rayo i el d'ahir. Fantàstic, fantàstic.
4: Sense aquests dos gols, el Girona, en lloc de tenir 40 punts, tindria 38.
2: Estaria ja pràcticament...
4: I seria el segon per la cua.
2: Sí, sí, estaria ja descartat pràcticament, eh?
4: Escolti, és que... Aviam, com va vostè de matemàtiques i de combinatòria?
2: Bueno, depèn de con quién se me compare.
4: Ah, bueno. Amb qui vol vostè que se li compari?
2: Pa que rin.
4: Ah, bueno, clar, sí. Llavors no és vostè l'home que em podria ajudar a treure l'entrenall aquí de totes les combinacions matemàtiques. Clar, és que, bueno, de baix cap a dalt, eh?
2: Vale.
4: Levante, 39. Sí. Mallorca, 39. Aquests sí. En zona de descens. Elche, 39. Alavés i Girona, 40. Espanyol i Osasuna, 42. Sevilla i València, 43. Que Sevilla i València, home, podrien respirar sempre que el Levante Mallorca, que tenim aquesta propera jornada diumenge, sigui propici, i el que els interessa a la resta és que un d'aquests dos equips perdi el partit, es quedi amb 39 i, per tant, només a l'abast de 42 en l'última jornada. És una combinatòria i és una lliga absolutament diabòlica, aquesta que ens planteja dues jornades per decidir el descens autènticament d'infart. Recordem, en aquesta propera Girona, en aquesta propera jornada, el Girona va jugar al camp de l'Atlético de Madrid, mentre que l'Espanyol va jugar a camp d'Osasuna. Tot això diumenge, jornada d'horari unificat, diumenge a les 7 de la tarda, aquests partits en la lluita pel descens. El que farem bàsicament avui a Esports Cope és, sense aprofundir massa i sense marejar la gent amb números, combinatòries, possibilitats i percentatges, explicar sobre el terreny i una mica de manera senzilla què és el que necessiten Girona i Espanyol per mantenir la categoria de primera divisió la propera temporada. També recolzats en el fet que a Can Barça la cosa està molt tranquil·la, mm-hmm. Hi ha amb la Lliga a la butxaca i en els preparatius d'aquest Barça-Betis, que podria ser, perquè no insistim, l'últim partit de Lewandowski amb la samarreta blaugrana al Camp Nou. Més coses dels Esports Copé d'avui, doncs, per exemple, demà a les 9 de la nit, final de la Copa de la Reina, futbol femení, Barça-Atlético de Madrid. El Barça, evidentíssimament, amb el cartell de favorit, i no sé fins a quin punt, l'Edu Badia ens traurà de dubtes, banc de proves de cara al gran esdeveniment que és la final de la Lliga de Campions femenina davant de l'Olympique Lyonnais. I atenció també a la Lliga de Primera Ref, al grup 2, perquè hi ha un partit, hi ha un derbi català, sí. Nàstic a Europa,
2: sí.
4: Que és allò de vides oposades. El Nàstic, ara mateix en zona de descens, jugant-se la vida, rebent la visita de l'Europa, que necessita la victòria per consolidar-se en zona de play-off. O sigui, és un duel autènticament dramàtic.
2: Sanguinari,
4: efectivament. I compte, perquè per la part de dalt hi ha un Sabadell Antequera, però és que, clar, el Sabadell es podria beneficiar indirectament de l'enfrontament entre Eldense i Atlético de Madrid B, que són els dos equips que estan lluitant amb el Sabadell per l'ascens directe. O sigui que pot ser una jornada absolutament també frenètica a la primera ref. En bàsquet, a tres jornades del final de la Lliga de regular, la penya s'assabenta en play-off després de derrotar el Morabanc Andorra, i en plana poliesportiva el Juan Arias en destaca l'activitat al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, i també els quarts de final tornada de la Lliga de Campions femenina de Waterpolo, amb l'Olympiacos Sabadell, el Buliagmen i Sant Andreu i el Roma Mataró.
2: José Luis, moltíssimes gràcies.
4: A vostè, senyor.
2: Que tinguis un bon cap de setmana.
4: Ho intentarem, igualment. Ha dit vostè neu per aquí no hi ha neu, no?
2: No, per aquí no. Toca la Vall d'Aran. Aquest matí Vall d'Aran, cap al Ripollès.
4: Aquí igual ens mullem una mica, no?
2: Sí, aquí per la costa central igual ens toca pluja. Sí.
4: Sí, que demà a Sabadell em mullaré. Vaja.
2: És molt probable. Demà pel matí no, eh?
4: Gràcies, Cruz.
2: Demà pel matí no.
4: No, el partit és a les 9 de la nit.
2: Ah, llavors igual sí.
4: Gràcies, Cruz.
2: Bé, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda... Igualment. Actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan...
4: Alberto Díez.
2: Amb l'Alberto Díez està avui, amb l'Alberto Díez. Sí, no havia vist el Joan, però està l'Alberto Díez, correcte. De seguida explicarem una història... Bé, no nosaltres... Ens explicarem una història al·lucinant. És una història que podria posar el cartell de repte vital, de manera d'enfocar la vida. La vida et posa problemes, la vida et posa entrebancs, la vida a vegades et posa pals a les rodes, reptes a superar. A partir d'aquí, tu tens l'opció d'escollir com t'enfrontes a aquests problemes. En parlarem amb un luthier. Un luthier és una persona que fabrica instruments. Luthier reconegut, que a més és la seva passió, fer instruments. Aquest luthier té vasculitis. Vasculitis és una malaltia autoimmune que està relacionada amb la inflamació de les artèries. Ens explicarà la seva història, perquè la vasculitis no és l'únic cromo del seu àlbum. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
0: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
5: Todo el contenido de Cope te espera en nuestro canal de YouTube.
0: Suscríbete.
6: ¡Hola, hola! Este fin de semana, prepárate porque van a pasar muchas cosas en COPE. Este sábado, toda la Liga de Segunda. La final de la Copa de la Reina de Fútbol Femenino. Barcelona-Atlético de Madrid. Y el domingo, el infarto de la jornada unificada.
7: Todo a la vez.
6: Todos los partidos.
8: Está todo listo, Paco. Está todo preparado.
6: En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
9: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
10: valorado
9: en España. Vaya temazo, valorado.
10: Y otra, valorado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Ocasión Plus.
12: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: Pili, hola. Hey, ¿has recogido ya los niños? Es que estoy en el súper del Corte Inglés. Diles que llevo helado. Que ahora tienen un 40% de regalo para cuando compremos más. Ah, y fresas, les encantan. Los 600 gramos se quedan en 3,99. Y son de aquí.
14: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
15: En tienda, web y app.
16: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
17: El Papa León nos ha dicho:
18: ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo y el encuentro.
17: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharla en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
18: Alzad la mirada.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Avui, 15 de maig, es commemora el Dia Internacional de la Vasculitis. És una data, com totes aquestes, dedicada a visibilitzar i conscienciar sobre aquest conjunt de malalties rares i cròniques que unes quantes persones pateixen. Però què és la vasculitis? Bàsicament, la vasculitis és una inflamació dels vasos sanguinis. Per què passa això? El sistema immunitari, perquè és una malaltia autoimmuni, el sistema immunitari ataca per errada a les parets dels vasos sanguinis, a les artèries, a les venes o als capilars, i provoquen que s'inflin, que s'inflamin, doncs que es facin també més petits o que cicatritzin. Conseqüències. Quan passa això, doncs la sang disminueix i això pot danyar òrgans, teixits vitals, pulmons, ronyons. Mireu, la cosa és que existeixen fins a 20 tipus diferents de vasculitis. En parlarem amb una persona que l'està patint. Ell és luthier. És un luthier reconegut. És un luthier que porta tota la seva vida. És un luthier, és una persona que fabrica instruments, que és la seva passió. I té vasculitis. I és una vasculitis que li afecta les mans. El problema, possiblement més enllà de tot això, és que no és l'únic cromo de la seva col·lecció. En parlem amb el senyor David Baguer, luthier. David, bon dia, benvingut.
19: Hola, bon dia, bona hora.
2: Encantat de parlar amb tu i primer, sobretot, gràcies per atendre la nostra trucada.
19: No, gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Escolta'm, tu, quan vas començar a ser luthier?
19: Bé,
2: se nace o se hace esto? ¿Cómo va el tema?
19: Jo crec que en el meu cas se nace, perquè jo ja vaig apuntar maneres abans de néixer, sóc 8 mesó, sóc dislèxic, TDAH, de veritat.
2: Carai, i quina cosa,
19: també, i a part, als 12 anys vaig portar dels 10 als 12 anys uns aparells ortopèdics a les cames perquè tinc displàsia de les caderes, amb la qual cosa porto dues pròtesis també ara. Vull dir que
2: ostres,
19: la meva vida ha estat plena d'inputs amb els quals doncs, segurament ara tot em quadra amb els 61 anys que tinc. No?
2: Sí.
19: Però bueno, tot aquest nen que ja era diferent, que no en tenia res a l'escola, que ja anava amb aparells ortopèdics, als 12 anys veu precisament un programa de televisió inspirat amb els Les Luthiers, aquests músics que tu has dit, que es fan els instruments, i veu com es desmunta, com es fa un instrument amb una ampolla de cava. A casa meva, els meus pares van ser víctimes i protagonistes de la Guerra Civil, però no van perdre ni una gota de l'art i l'interès per l'art a casa. La meva mare va tocar el piano quasi fins a l'últim dia de la seva vida, i el meu pare va dibuixar també quasi fins a l'últim dia de la seva vida. Gent molt senzilla, però que tenien una pulsió artística que ens van saber transmetre.
2: Sí,
19: jo veig aquell programa intento fer aquell instrument, però no me n'ensurto, me'n vaig al violí del costat, al piano que hi havia a casa, que el meu pare havia comprat, i amb 12 anys el destrosso i veig en aquell acte el gènesi del que serà la meva vida. I quan ho dic amb la mateixa lucidesa que quan tenia 12 anys.
2: Amb quina edat?
19: 12 anys.
2: 12 anys.
19: 12 anys, un nen diferent a casa seva, jugant, es troba amb el que és la seva consagració com a persona. No? I amb la destrosso l'instrument, arriben els meus pares, els meus germans diuen mira què ha fet el David, i en comptes d'amonestar-me, castigar-me o reprimir-me, em diuen, jo els vaig dir, jo em vull dedicar a fer això, i els meus pares em van dir, doncs nosaltres t'ajudarem, l'important és que siguis feliç. Aquest és el missatge.
2: Molt bé, molt bé. I veig que ho van aconseguir i ho vas aconseguir.
19: Absolutament. No tindré anys d'agraïment a uns pares que van deixar ser amb una persona qui volia ser.
2: Clar, i a partir d'aquí comences a construir instruments, construir violins.
19: D'una manera infantil, no? Però el nen està ple de curiositat. No? El nen té una força que l'adolescència es perd i per tant, segueixo sent el nen que vaig ser, però amb 60 anys més a les esquenes, amb 50 anys més a les esquenes.
2: Clar,
19: prova-error, clar, el joc de la prova-error.
2: Però, David, i totes aquestes històries que m'estaves comentant, aquests cromos de la teva col·le, la dislèxia, el no sé quantos, tot això t'ha ajudat a impulsar-te i a concentrar-te encara més en tot això?
19: Absolutament. Estic convençut. Dia que passa, dia que tot em quadra més, perquè la diferència realment et provoca un pensament segurament dissident en moltes coses i jo reclamo el dret a la dissidència. No? Mm-hmm. I per tant, una persona que amb 12 anys es treu de la xistera un violí i amb l'obstinació que m'ha caracteritzat sempre, degut segurament a la dificultat tirar endavant tot això durant 50 anys amb la mateixa il·lusió i el mateix actitud del dia de l'espera de l'endemà, com els nens que estan esperant el dia de Reis, a mi encara em passa ara. Jo aquest matí he fet 30 quilòmetres de bicicleta, he fet rem, i ara estic al meu taller amb la il·lusió del nen de 12 anys, que és la mateixa mirada que tinc ara encara.
2: És fantàstic, David. Això és, el que m'has explicat donaria pràcticament per fer un guió, eh? Per fer un guió de...
19: No és la primera ni l'última vegada que fem guions de tot això.
2: És que és tota una història, David. És que és tota una història.
19: Sí. Tot això combinat amb les xacres mèdiques.
2: Clar. Aquí és possiblement aquí on està el mèrit i l'equilibri, no? Com en funció de determinants inconvenients que et posa la vida davant dels nassos, sí, que no pots evitar,
19: sí,
2: tens un objectiu de ser feliç, tens una vocació i, ostres, allò et serveix també com a trampolí, com a repte per fer i continuar amb un somni, que és aquest. Escolta'm, i un violí com es fa? Com es fa un bon violí? Acabo de fer-te una pregunta difícil de respondre, però...
19: Saps com?
2: Com?
19: Primer amb amor i després amb la tècnica.
2: Ah, vale.
19: Amb tot de l'art.
2: Vale.
19: És així. Evidentment, hi ha una tècnica constructiva, però no només és això. No? El fet artesà seria la tècnica, per això la construcció d'instruments no només és artesana, sinó que és una actitud artística que has de tenir.
2: Clar.
19: Això no vol dir que tots els artesans la tinguin. En el meu cas m'ha tocat conviure d'una manera profunda, no només amb l'ofici, sinó amb la meva vida. La vida te la pots prendre superficial, te la pots prendre estratègica o profunda. Si et toca la profunditat, tocaràs el cel amb les mans, però també tocaràs els inferns. I en aquest cas és aquest on t'he navegat sempre. Per què? Perquè de nen ja em va tocar el que em va tocar. I la qual cosa, jugar a la vida significa
2: sí, sí.
19: Això. Això, saps com s'arregla? Amb grans dosis de sarcasme vital. Quan entens això i tens la consciència de la mort, la tens, i de la finitud, la tens de molt jove, segurament la teva actitud hi ha aquesta part tan sarcàstica, no? Perquè hem de pensar que la naturalesa no té moral, la moral.
2: Sí, no,
19: la naturalesa mata,
2: correcte.
19: És igual per genocidi que per malaltia, que per hecatombe.
2: És igual com per necessitat, hi ha de tot, vull dir, aquí no hi ha un què.
19: Altes i baixes, sigui perquè hi ha cues al Vall d'Hebron perquè la gent estem malalts i els metges obstinats a anar en contra natura per arreglar-ho, però el procés natural és passar per aquí i morir. Per tant, bueno, depèn del que et toca, pots jugar unes cartes o unes altres.
2: És curiós, me'n quedaré aquesta frase, sarcasme vital, que ho resum molt bé. Bé, el fet, estem parlant d'això, de fer violins, de ser luthier, de si es pot aprendre, de l'art, de l'amor, però en realitat, avui jo et trucava per la vasculitis. Sí,
19: absolutament.
2: Que és un altre cromo que has afegit a aquesta gran col·lecció de sarcasme vital.
19: Sí.
2: Clar, la vasculitis és... fa que les artèries
19: es flamin, no? És una necrosi.
2: Sí, és una cosa així que...

0: lesió, vaig estar diagnosticat d'artritis reumatoidea, però no era tal, ja vaig començar a prendre les meves dosis de grans quilos de cortisona i de quimioteràpia en aquells llavors, però el diagnòstic no era el correcte, però també és un autoimmune, la, també és un autoimmune l'artritis reumatoidea, sí. I el tractament era similar. Em vaig mig estabilitzar, però jo tenia uns grans dolors articulars, però seguia treballant. Vull dir, per mi, fer instruments no és una professió, sinó és una manera de viure.
1: Per o sigui, t'adaptaves, el problema t'adaptaves per continuar fent instruments.
0: Absolutament, absolutament. Després va haver-hi un moment donat de la meva vida, al cap d'uns anys de tindre aquests dolors, quan vaig debutar amb unes febrades extraordinàries, amb uns forats als pulmons descomunals. A la medicina privada no sabien què passava i, per sort, vaig tenir d'un metge de la privada que treballava al Vall d'Hebron els matins i em va dir, pinta'm bastos, això és una... Segurament no sabem quina és, però és una autoimmune, és una vasculitis sistèmica de les més greus, no? I és la granulomatosis de Wegener que, doncs, bueno, si us informeu, més val que no ho mireu, perquè jo no ho he fet mai, no?
1: Si ho mires per internet, malament la cosa,
0: no he perdut el temps, no he perdut el temps. Jo m'he esperat a la meva estimada doctora i als meus metges, a la meva doctora Solans, la qual estimo i li desitjo sempre el millor, perquè és una doctora sense precedents per mi, i, per tant, jo m'acato a el que ell em diu, no? No sóc curiós en aquest sentit. La curiositat la tinc per mi mateix.
1: Clar, i t'has adaptat a tot això, t'has adaptat, continues i ara convius amb tots. Quina és la situació que tens ara, David?
0: Jo actualment, vull dir, porto 30 anys convivint amb aquesta dolència. Actualment, doncs, no prenc cap tipus de medicament. Vull dir, el pronòstic era de desenllaç fatal. Segurament sóc un supervivent, perquè aquelles èpoques també, doncs, les medicacions no eren les d'ara, però segurament aquesta actitud davant de les malalties. No et pensis que hi crec gaire, sóc bastant escèptic en tot això, perquè depèn de, per més actitud que hi posis, si el teu final és perquè ha de ser, serà. Però sí que segurament aquest camí emprès, doncs, bé, per mi ha estat fonamental aquest fet de la meva manera de fer, la meva manera de veure el món, segurament hi ha tingut que veure. Per què? Perquè les autoimmunes tampoc es coneix ben bé l'origen. O sigui, l'origen pot ser inclús emocional. Sí, sí. No està clar realment les autoimmunes com es desenvolupen. Però bé, jo crec que totes les malalties, perquè la humanitat estem tots malalts, una altra cosa és que ens desenvolupem o no, però crec que a qualsevol fet mental hi correspon un fet físic, no? I per tant, bé, estem allà, no? Però bé, hi convic i actualment, doncs, estic en remissió gràcies als déus i a la ciència. I, per tant, doncs, aquí remant a diari amb la mateixa actitud que el nen que tenia 12 anys.
1: I els violins que continuaran sonant afortunadament gràcies a luthiers com tu, que posen tot el seu amor i el seu art i la seva tècnica en fer. Senyor David Veguer, ha aconseguit amb mi un admirador i le rindo pleitesía perquè una persona que té tots aquests cromos al llarg de la seva vida i continua amb la seva passió aplica aquest sarcasme vital i entenc que és feliç, doncs mereix tot això, mereix ser un exemple. Senyor David Veguer, escolta'm, gràcies per haver atès la trucada i per explicar-nos la teva... en aquests minuts, la teva vida, bàsicament, en tot cas.
0: Ha sigut a grans trets, podríem entrar amb els matisos,
1: No, va, no, si hi ha més cromos, em quedaré així, tal. Deixa'm pair això.
0: Saps per què?
1: Per què?
0: Perquè estar viu és molt perillós, és el concepte de més perillositat que ens podem morir. I en aquest camí ens hi podem quedar.
1: Correcte. David, escolta, m'ha estat tot un plaer xerrar amb tu. Una abraçada molt forta.
0: Vinga, adéu-siau.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
1: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
4: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
5: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es

0: Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos Mediodía COPE desde la 1 de la tarde acompañándote de este viernes 15 de mayo, día de San Isidro. Felicidades a los San Isidros, a los Isidros, felicidades al mundo del campo y felicidades también a Madrid. Te estamos contando lo que está pasando y haciendo memoria. Hay que hacer memoria, que es muy importante. Mira, por ejemplo, vamos a recordar el 15M. Hoy se cumplen 15 años del 15 de mayo del 2011. De los indignados, ¿te acuerdas? De los indignados, de aquellas acampadas de jóvenes y no tanto, porque era un movimiento desde el principio absolutamente transversal, que pedían vivienda, más trabajo, menos corrupción en las plazas principales de ciudades de España y con un epicentro que era aquí en Madrid, en la Puerta del Sol. Cantaban ese "lo llaman democracia y no lo es", que acabó capitalizando la extrema izquierda, después reconvertida en Podemos. Acuérdate, Pablo Iglesias, ¿verdad? Seguro que lo recuerdas. Pero puede que hayas olvidado que aquel 15 de mayo del año 2011, quien estaba en el Palacio de la Moncloa y contra quien se manifestaba la gente era contra José Luis Rodríguez Zapatero, el creador de eso que tanto se le ha reprochado a la derecha, el creador de los temidos recortes.
3: Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.
0: El mayor recorte en la historia. El mayor recorte en la historia. Se había producido un año antes, el 12 de mayo del 2010, en el Congreso de los Diputados. Fue cuando Zapatero anunció ese recorte en el sueldo de los funcionarios, inédito. Hasta entonces, la congelación de las pensiones, eso que nadie se atreve ni siquiera a nombrar en este país, esos fueron los principales tijeretazos, pero hubo más, ¿eh? Adiós al cheque bebé, recortes en la dependencia, todo lo que el ABC del buen socialista dice que no hay que hacer y que era consecuencia de unas políticas económicas centradas en el derroche, en el despilfarro, en las subvenciones de 7 años de políticas de Rodríguez Zapatero. Ya, acuérdate, lo público no es de nadie, ¿verdad? Bueno, no es de nadie hasta que te toca pagar. Que se encontró Mariano Rajoy unos meses después de aquel 15M, cuando ganó las elecciones en noviembre del 2021, y tuvo evidentemente que seguir con el recorte del gasto público para arreglar el desaguisado socialista. Porque cuando te decían que vivías por encima de tus posibilidades, les faltaba añadir lo más importante, que el primero que gastó todo lo que no tenía fue el Estado. Y al Estado le votas tú, ¿eh? No cae de Marte, es a quien tú votas. Y no era la primera vez, seguramente no va a ser la última. Un panorama similar se encontró Juanma Moreno en 2018, cuando llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía después de 36 años de gobiernos socialistas. 36 años en los que la gente y la política económica se centraba en el voto y no en las personas. Mira, el Partido Socialista dejó una Andalucía en la que se hablaba de desempleos, de subsidios, de ERE, de corrupción. 8 años después se habla de emprendedores, de turismo, de progreso, de empleo, ni más ni menos que de la tercera comunidad autónoma económicamente hablando más dinámica del país. Lo ha reconocido el propio Moreno esta mañana en Herrera en COPE.
4: Andalucía, que hoy está disputándose el podium con las dos otras economías importantes de España, que son Madrid y Cataluña, progreso de bienestar, que además lo está generando, una Andalucía que lleva 5 años consecutivos bajando el desempleo interanual, una comunidad que ha batido récord de exportaciones, que ha batido récord de inversión extranjera, una comunidad en definitiva que ha despertado, y eso es lo que queremos que no se pare.
0: Políticas que se hacen con y para la gente, ¿verdad? Hay solo dos dudas este domingo. La primera, si Juanma Moreno va a revalidar la mayoría absoluta, y la segunda, si María Jesús Montero va a llevar al Partido Socialista al peor resultado en la historia en Andalucía. Y en eso, en el resultado de años de trabajo para pasar de cuentos a cuentas, pero de verdad vamos a tener testimonio el domingo que viene. Hay más noticias que te cuento ya con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pilar.
5: García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Buenas tardes, Ángela. Una narcolancha embiste a una patrullera de aduanas en Almería.
2: En una persecución la pasada noche en la costa andaluza, sin heridos, la tripulación de esa narcolancha ha logrado huir. Hoy, precisamente, se cumple justo una semana de la muerte de dos guardias civiles en Huelva, en otra persecución. Víctor Vega, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil ahí en Almería, nos ha dicho en Mediodía COPE, nos ha hecho una radiografía de la situación.
6: Si seguimos con el narcotráfico a este ritmo, van a llegar a Alicante, a Valencia, porque se han ido extendiendo desde el estrecho, y lo que hemos visto a finales de enero con un 3 de borrasca que venían desde Málaga, que nunca habían estado en aquel puerto de Málaga, hacia la herradura, hacia Granada, estamos viendo que hemos perdido el control de nuestras aguas territoriales. Las tiene el narco.
0: Huelga de profesores en Cataluña y en Valencia.
2: En el caso de Cataluña se han concentrado en Lérida, han llegado a cortar el acceso a la ciudad. Gemma es profesora en Mollerussa.
7: Los profesores están cansados, muy quemados, hartos, no llegamos a todo y bueno, no sabemos si vamos a terminar el curso.
0: Nuevo canje de prisioneros entre Ucrania y Rusia.
2: Esta madrugada han sido intercambiados 205 prisioneros de cada bando, un gesto que no ha frenado los ataques rusos.
0: Y hoy es el día por excelencia de los agricultores, San Isidro Labrador.
2: Fiesta en Madrid, en más de 1000 pueblos de toda España, y el campo español alza la voz no solo por los elevados costes, también por la falta de relevo generacional. Mira, por ejemplo, en Castilla y León, donde la edad media de los 60.000 agricultores supera los 60 años. Daniel es de Toro Zamora y a sus 21 dice que sigue en el campo por vocación.
8: Lo veo que esto tiene que cambiar, porque al final es que todo vale mucho y lo nuestro no vale nada, y hay que tener agriculturas muy grandes para que te quede algo de dinero. Entonces, y hay una inversión millonaria que tienes que hacer. Está la cosa es un poco complicada, mucha burocracia, muchos papeles, y al final para alguien que no viene como yo de familia, que no tiene padres agricultores ni nada, es muy complicado empezar. Pero bueno, hombre, yo creo que con mucha dedicación y mucho esfuerzo se puede llegar a algún lado.
0: Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
9: Pilar, buenas tardes.
0: Mourinho no responde a la oferta de renovación del Benfica.
9: El entrenador portugués, objetivo número uno para el banquillo del Real Madrid, ha hablado sobre su futuro antes del último partido de la Liga Portuguesa con el Benfica y confirma una oferta no contestada del club portugués.
10: El miércoles mi agente ha recibido la propuesta oficial escrita del Benfica que me ha querido enviar. Yo he dicho no quiero, ahora no quiero nada. Domingo sí. Y con Real Madrid no he tenido ningún contacto. Próxima semana es una semana, pienso, importante para mí, para mi futuro. Por acuerdo nuestro, tenemos esta ventana de días, no lo sé, 8 días, 10 días, no lo sé muy bien, para ver lo que hay y para tomar una decisión.
0: ¿Te imaginas que vuelve? Tardes de gloria vais a tener, ¿eh?
9: Pues yo creo que en breve me vas a ver aquí contando esa noticia, que Mourinho va a volver al Real Madrid. Mourinho también ha salido en defensa de Arbeloa tras conocer las declaraciones de Mbappé sobre su suplencia de ayer.
0: Gracias, Corrochano. Seguimos. Tenemos un mensaje del Consejo General del Notariado que nos trae Mónica Álvarez.
11: ¿Buscas vivienda? Esto te interesa antes de firmar. Escucha el próximo miércoles programa especial de Mediodía COPE desde el Salón Inmobiliario SIMA en Madrid. Hablaremos de transparencia, datos reales y de la seguridad que aporta el notario en la compraventa o alquiler de una casa. El miércoles a partir de la 1 en Mediodía COPE con el Consejo General del Notariado.
5: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
5: Estar informado.
0: Ahora sí que entramos en la recta final de la campaña para las elecciones andaluzas de este domingo, en las que casi 7 millones de personas están llamadas a las urnas. Mira, tradicionalmente Andalucía se ha considerado como uno de los bastiones de voto para los grandes partidos. Y lo sabe bien el favorito de todas las encuestas, el actual presidente de la Junta y candidato del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha dejado estas dos claves. La primera, que necesita mayoría absoluta, 55 diputados o más, para no depender de Vox.
12: Vamos a hacer un voto de utilidad, un voto de estabilidad, un voto que no nos paralice, que no nos genere palo en la rueda. ¿Quién me garantiza a mí que si nos falta un diputado, como ya ha dicho Santiago, el señor Abascal, que ya ha dicho que no nos va a apoyar, aunque nos falte un diputado, ¿quién nos garantiza que haya gobierno en julio? ¿Que no nos garantiza que lleguemos a noviembre y no tengamos gobierno en Andalucía? Pues todo eso no afecta al gobierno, eso afecta a los andaluces.
0: La segunda clave apunta a Pedro Sánchez para el candidato del Partido Popular andaluz y el resultado en las elecciones de este domingo es muy malo para el Partido Socialista. El presidente del gobierno podría haberse obligado a adelantar las generales.
12: Si se produce una derrota severa en el Partido Socialista y se produce una victoria amplia en el Partido Popular, esa situación va a generar un movimiento interno, que es lo único que puede derribar a Sánchez, especialmente por parte del poder local, que quizás es un movimiento egoísta, porque va a salvar cada uno sus intereses. Pero sea egoísta o no sea egoísta, ese movimiento, esa conversación interna crítica, hace mucho daño a Sánchez.
0: Bueno, pues esta última clave es en la que se están fijando hoy en Ferraz y en Moncloa. Cunde el pánico a que el Partido Socialista obtenga aún un peor resultado que en las pasadas elecciones autonómicas, donde lograron 30 escaños en el Parlamento andaluz. Entonces el candidato era Juan Espadas. Hoy es María Jesús Montero, quien ha sido una de las mujeres más cercanas al presidente del gobierno, vicepresidenta, ministra de Hacienda, pero que en las últimas semanas pues no ha dejado de perder fuelle. Sus últimas declaraciones sobre la muerte de dos guardias civiles mientras perseguían a unos narcotraficantes han sido la puntilla. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
13: Buenas tardes. La cita con las urnas es de primer nivel. Más que nunca, Andalucía marca numerosas pautas para el conjunto del país, siendo la comunidad autónoma más poblada. El PSOE se juega muchísimo este 17M, pero también el propio Pedro Sánchez, a pesar de la huida anticipada de estrechos colaboradores ante cualquier lectura nacional sobre la fortaleza o debilidad del proyecto. Imposible de eludir. El presidente y su gobierno han estado muy presentes en la contienda electoral. Se han volcado con María Jesús Montero desde Ferraz. Se ratifican en la estrategia de lanzar ministros como candidatos en sus territorios cuando sondeos propios dibujan para Montero horquillas inaceptables para el conjunto de la organización, entre 27 y 30 escaños. Sánchez ya busca escapar de un previsible batacazo, así el círculo presidencial aparece aferrado al gobierno, que como gustan recordar, es lo mejor que tenemos. Como asidero a estas alturas, suena escaso a numerosos cuadros socialistas que sin embargo admiten ser disciplinados. Ya avisan voces territoriales, no queda una sola federación sin reventar.
0: Lo que ocurra en Andalucía, todo el escrutinio, las victorias y también las derrotas van a ser analizadas este domingo aquí en COPE a partir de las 8 de la tarde en el especial Elecciones, especial conducido por Carlos Herrera, por Jorge Bustos y una servidora en directo desde Sevilla. 2:12 de la tarde, 1:12 en la Comunidad Canaria. Mañana sábado se cumple un mes del inicio del proceso de regularización extraordinaria de migrantes, un proceso que se va a extender hasta el próximo 30 de junio, en el que el gobierno prevé que al menos 500.000 de personas se acojan a él, una cifra que es estimada porque cuando lleguemos al 1 de julio posiblemente se supere. En COPE estamos abordando hoy cómo han ido esas primeras 4 semanas de trámites. Ya adelanto que mucho papeleo, colas, preguntas y ganas. Muchas ganas por parte de miles de personas en toda España de tener una documentación en regla que les permita trabajar y vivir en nuestro país sin problemas. Íñigo Jodra, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: En este último mes se han presentado 200.000 solicitudes.
14: Eso es, 200.000 desde que se abriera el procedimiento el pasado 16 de abril y según explican COPE, Jorge Serrano, de Ciudadanía Global e impulsor de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria, el proceso es rápido.
15: Están respondiendo en torno a 15-20 días donde le dan un NIE, le dan una aprobación provisional. Pueden ya darse de alta la Seguridad Social y pueden empezar a trabajar.
14: Bueno, poder trabajar implica, Pilar, unos derechos y también el darse de alta en la Seguridad Social, cotizar y pagar impuestos o lo que es lo mismo, dejar atrás la economía sumergida, que es algo que nos beneficia a todos.
0: Hay quien ya está viendo esas cifras, Íñigo, esa gran demanda y pide que ese plazo se extienda más allá del 30 de junio, se contempla.
14: Sí, hay que admitir que es un proceso que ha supuesto un gran reto logístico, especialmente en los primeros días. A la tramitación online tenemos que sumar la atención presencial. En total, debido al amplio número de solicitudes que aún quedan por presentar y tramitar, piden efectivamente que se amplíe el plazo que el gobierno ha fijado en el próximo 30 de junio.
15: ¿Por qué solo 2.5 meses cuando las anteriores fueron 6 meses para presentar la solicitud? Pensamos que puede haber una razón de calendario electoral por detrás y si fuera así, nos parecería una enorme irresponsabilidad.
14: De momento es una extensión, Pilar, que según explican a COPE desde el Ministerio de Migraciones, hoy por hoy no está prevista.
0: Gracias, Íñigo. Cambiamos de tema. No perdemos de vista la evolución del antivirus. Siguen siendo 11 los casos confirmados por la Organización Mundial de la Salud. Es una buena noticia que el número no haya aumentado, como también lo es que el único español que iba en ese barco Ondius, afectado por el brote de esta enfermedad, pues se encuentre mejor. La ministra de Sanidad asegura que incluso casi sin síntomas, lo que es muy positivo, porque la cadena de transmisión se interrumpe. El próximo lunes, tanto él como los otros 13 españoles que continúan guardando cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid se van a someter a una nueva prueba PCR. Se va a cumplir entonces una semana exacta desde su ingreso en el centro. ¿Y qué ocurre? Mientras tanto, con el barco Ondius, pues nos hemos olvidado de él. El lunes que viene está previsto que llegue al puerto de Rotterdam, en Países Bajos. Entonces la tripulación que viaja a bordo empezará a guardar cuarentena. El lunes, precisamente, se prevé que llegue a Getxo, en Vizcaya, el barco afectado por un brote de gastroenteritis que ha estado varios días parado en Burdeos y en el que ha muerto una persona. Brote que obligó a confinar a sus 1.500 pasajeros. Última hora, Francia Asunción. Serena, buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes. Hay últimas noticias del Ambitious, la empresa propietaria Ambassador Cruise Line, ha emitido un comunicado indicando que las autoridades portuarias del Ferrol les han informado que las obras de construcción del puerto impedirán la llegada de su barco, que estaba prevista para mañana sábado a las 10:30. Habían pensado como alternativa el anticipar la llegada a Gijón, pero dicen que finalmente podrán atracar antes en La Coruña mañana a las 10:30. La prefectura de Gironda, recordemos, había puesto el barco en cuarentena a su llegada a Burdeos hasta confirmar que el mal estado de varias decenas de pasajeros se debía a un episodio de gastroenteritis viral, porque la persona que falleció fue debido a un infarto. Ya el miércoles por la noche levantaron la prohibición de desembarque a los pasajeros que estaban en buen estado y ayer pudieron disfrutar de la ciudad, mientras que en el interior se han reforzado las medidas de higiene y se mantienen los procedimientos de aislamiento de los afectados. El barco retrasó la salida hasta esta mañana porque habían anunciado condiciones meteorológicas adversas en el Golfo de Vizcaya, pero a las 6:45 ya ha puesto rumbo a La Coruña.
0: La verdad es que no hay ni un día sin su afán. Gracias, Asunción Serena, desde Londres.
16: Un saludo.
0: Punto y seguido, mediodía. COPE, tiempo ya para la información local y regional con tu COPE más cercana.
5: Escuchas Mediodía COPE.
1: Con Pilar García de la Granja.
5: COPE, estar informado.
1: Andalucía vota.
17: Somos el partido de Andalucía.
18: Del momento histórico que vive Andalucía.
5: Y toda España mira al sur.
1: 8 provincias, casi 7 millones de votos.
5: Y una noche electoral que puede marcar el futuro político del país.
1: Este domingo, COPE se vuelca con las elecciones andaluzas.
5: Desde las 2, mediodía COPE desde Sevilla.
1: Y desde allí, a partir de las 8 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera y Jorge Bustos.
19: Todo depende de un hilo, de los restos de unos votos.
20: Algunas de las claves que...
5: Junto a ellos, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz, Alberto Herrera, Ángel Expósito.
1: Elecciones Andaluzas 17M, en COPE y en COPE.es.
21: Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
22: ¿Lo oyes? Cada día escuchamos este sonido 9 millones de veces. Sigue llevando el vidrio al contenedor verde. Oírte nos llena de alegría. Feliz Día Mundial del Reciclaje. Ecovidrio.
23: ¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
24: Sí.
23: ¿Pero si yo fuera una mascota, no?
24: No.
23: ¿Y crees que si me disfrazo de...?
24: No.
25: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
26: Buenas, ¿qué tal?
27: Pues creo que tengo diabetes. Precisamente estaba mirando en internet.
26: Mira, mejor pregunta a tu enfermera.
28: Cada día, miles de personas buscan en internet respuestas para sus problemas de salud. Si tienes dudas, mejor pregunta a tu enfermera. Es un mensaje de la Organización Colegial de Enfermería.
2: Sube la emoción, baja la temperatura. Equípate en El Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
3: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
2: Con financiación hasta en 12 meses.
3: Solo hasta el 24 de mayo en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
4: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
5: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE. COPE Cataluña y Andorra.
5: Estàs informat.
6: Parlo en primera persona del plural, perquè jo crec que és una característica molt comuna. Protestem molt i reclamem poc. Poso un exemple. Rodalies. Tots els usuaris, els milers i milers d'usuaris diaris que hi ha, quan els donem l'oportunitat d'un micròfon, i segurament amb les seves converses privades amb el tren, amb altres viatgers, o amb la família, o amb els amics, la queixa és contínua i és certa. Horaris que no es compleixen, convois plens i viatges apretats, puja i baixa del tren. Cada usuari té mil històries diferents, les hem escoltat i les escoltem aquí a COPE Catalunya. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i el pas de la justa queixa a la reclamació es fa molt poques vegades. No ajuda gens, és veritat, l'actual sistema jurídic. Serà molt garantista, però a la vegada és tan farragós que espanta. I contractar un advocat a plantejar un pleit, tot són despeses i anys d'espera. Però sempre hi ha algú que dona el pas, i sort que hi ha aquests valents. I dic sort i valentia perquè d'aquesta manera la justícia podrà determinar si el dany causat pel deficient servei de Rodalies aquests mesos hi ha o no responsabilitat per part d'empreses que gestionen el servei. I aquest algú té nom i cognoms. David Pujol, 22 anys, de Pineda de Mar, estudiant de matemàtiques de l'Autònoma de Barcelona, usuari diari de la R1 i posteriorment de la R7, que ha acumulat amb aquests mesos trajectes de fins a 4 hores. David reclama al Ministeri de Transport. Avalos es va gastar més diners per les seves coses i el govern de la Generalitat 9.200 euros per incidències amb el servei de la xarxa ferroviària. Yolanda Canales, per què el David demana aquesta quantitat?
7: Doncs mira, en concret són 4.500 euros per l'empitjorament del seu trastorn obsessiu compulsiu, 2.500 per vulneració del dret a l'educació, altres 2.000 per desplaçament forçós i 211 euros pel reemborsament dels abonaments de transport. I és que per a molts usuaris, com el David, el caos de Rodalies fa temps que va deixar de ser només una qüestió de retards i ja és també una càrrega emocional. Una angoixa diària feta d'incertesa, pantalles que no informa i trens que desapareixen sense explicacions. I ara ho explicaves, el David viu al Maresme i cada dia havia d'encadenar 2 hores de trajecte per arribar a classe en el millor dels casos, perquè sovint podia trigar fins a 4 hores. I la suma constant de cancel·lacions i retards el va acabar superant. Per això ara ha presentat aquesta reclamació al Ministeri de Transports i a la Generalitat per danys morals. Explica que la situació li ha canviat fins i tot la personalitat. Ell, que sempre havia estat obsessivament puntual, diu que ara viu permanentment condicionat pel transport públic.
8: Fins i tot la meva personalitat ha canviat. Jo he estat sempre una persona molt puntual i des de que m'ha passat tot això a Rodalies, arribo tard als llocs. Jo, o sigui, jo era una persona que arribava... Sí. Si arribava 10 minuts abans, per mi era arribar tard. I ara he d'anar corrents als llocs perquè Rodalies m'ha canviat tant la forma de ser que va arribar un moment que anava a les estacions més tard a l'hora de sortir del tren per veure si així aprofitava més el temps, no? I ara vaig estar a tots els jocs, perquè no tots els jocs són Rodalies, només Rodalies és Rodalies.
7: El David recorda especialment un matí del març passat, s'havia llevat abans a les 5 per arribar d'hora a la universitat, però un darrere l'altre els trens es van anar suprimint. A les pantalles només hi apareixia un missatge, un minut etern que no s'acabava mai, que va durar hores, de fet.
8: Jo estava molt estressat, perquè veia que el primer tren no sortia, i és que a més ningú em deia res, la pantalla posava que quedava un minut, eren les 6:30, i ja havien passat 9 minuts que posava un minut, saps? I bueno, després fins les 8 i 3 no va passar el tren, m'entens? O sigui, no, 8 i 8, o sigui, vull dir, vaig estar des de les 6 i 21 veient un minut a la pantalla, dic, hòstia, un minut quan? Doncs un minut van ser 100, no?
7: Aquell dia va arribar a la universitat gairebé 4 hores després d'haver sortit de casa. Va patir un atac d'ansietat a l'estació i assegura que des d'aleshores ha necessitat ajuda psicològica. De fet, la seva reclamació inclou informes mèdics que acrediten l'impacte emocional que li ha provocat la situació.
8: Jo tinc un informe, de fet, de la meva psicòloga que quantifica, no, que explica com Rodalies m'ha causat danys morals i m'ha causat molta ansietat, m'ha fet que no puc, molts dies no tingués ganes de menjar, que no pogués dormir. Tot això està fet per un informe de la meva pròpia psicòloga.
7: El cas del David és extrem, però no únic. Darrere de cada incidència hi ha també històries personals, cansament acumulat i una sensació compartida entre molts usuaris. La de viure pendents d'un servei que continua marcant el ritme i també l'estat d'ànim de milers de persones cada dia.
6: Doncs estarem molt atents a la evolució del periple judicial del David. Com a mínim, això inicialment arribarà ja a la justícia, al jutjat d'instrucció, i aviam què és el que diu, si admet a tràmit o no, aquesta seva reclamació. Molt interessant. Demana 9.000 euros, però sobretot també de que hi hagi un dictamen judicial d'aquest servei de Rodalies d'aquests últims mesos. Per cert, ja que parlem de Rodalies, compte, convocatòria de vaga el 27 de maig i el 5 de juny. Curiosament, 27 de maig i 5 de juny coincideix amb les vagues unitàries d'educació. Ara en parlarem. Qui ha convocat la vaga a Rodalies aquests dies? Doncs Comissions Obreres i UGT. 27 de maig i 5 de juny. Els dos sindicats aquest matí han fet aquesta convocatòria conjunta, tot i que aspiren a obrir un període de negociació amb la Generalitat per arribar a un acord. Entre les reclamacions que fan els dos sindicats, a Rodalies és el compliment dels acords pactats al mes de febrer. Es preveia un interventor a cada tren de mitjana distància i denuncien que no s'està complint. A més, demanen més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Dos dies de vaga a Rodalies, 27 de maig i 5 de juny. Ara anem a serveis. Divendres de matí fred, eh? Al gran part de Catalunya. I mira, neu al Pirineu. Clar, 15 de juny a Sant Isidre, doncs és la sorpresa. Entre 5 i 15 centímetres tant al Pirineu de Lleida com el de Girona. Aquesta tarda també nevarà, fins i tot amb una cota més baixa que no pas la d'ahir a la tarda. Pot baixar la cota a 1.400 i a la Vall d'Aran arribar a cota 1.200. I la pluja tornarà a la tarda a una gran zona de Catalunya amb especial intensitat a comarques com el Maresme, Vallès Oriental, la Selva i Osona. Pluja i cel ennuvolat al litoral de Catalunya des de la zona de l'Empordà fins al Tarragonès. Cap de setmana inestable. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Girona 12 graus, Barcelona 16, Lleida i Tarragona 19, Andorra 5 graus positius. Anem tot seguit cap al trànsit, com s'està circulant amb aquest divendres al migdia per les carreteres catalanes. Sílvia Dalamo, bona tarda.
9: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments un accident a la B10, a la zona de Sant Adrià, en sentit Trinitat. Només en deixa obert un carril i congestiona aquesta zona, en concret uns 4 quilòmetres de lentitud, i això també repercuteix, per exemple, a la C33 o la C58, amb 3 quilòmetres encara cada una d'elles. A banda, també hem de dir que els accessos nord tenim aturades a la C-17 a Mollet, a la B-30 a Badia en amb dos sentits de la marxa, i a la P-7 a Barberà també en amb dos sentits de la marxa, i en el cas d'aquesta via a Cerdanyola, els vehicles al voral arran d'un accident en sentit Tarragona provoquen moments de lentitud. Com dèiem, problemes a la ronda del litoral, i som, com sempre, demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
10: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
6: I la vaga educativa, convocada per USTEC, ESTEC, a professors de secundària, intersindical i CGT, territorialitzada, ha arribat avui a les comarques lleidatanes de l'Alt Pirineu, Aran i Pla de Lleida. A primera d'aquest matí, a la capital lleidatana, els 200 han tallat a la Nacional 240 a la entrada de Lleida, carretera de Huesca. Han agafat alguns contenidors, els han bolcat i també han portat mobiliari d'escola, com taules i cadires amb els quals han encès una foguera. Aquest migdia hi ha hagut una manifestació per la capital lleidatana. Gemma és professora de Mollerussa, capital del Pla d'Urgell, i a migdia COPE ha explicat l'actual malestar dels docents, centrat en dos àmbits: salaris i condicions.
0: Home, sí, som dels pitjors pagats de l'Estat, quan la consellera és la millor pagada de l'Estat. Això, la consellera, a veure què ens diu, perquè és així. Ja, claro, és que si no s'inverteix en educació, tot va a menys, sempre. Els mestres estan cremats, estan cansats, perquè no arribem a tot, no arribes a tots els nens de l'aula. Tens molts nens i moltes casuístiques i no pots adaptar la feina a tots. Si tens 20 nens, és que potser tens 20 nivells diferents a l'aula i és impossible arribar a tots.
6: El salari de la consellera Esther Niubó amb els professors cremats a l'aula, quan se parlava doncs de salaris. Dimarts hi haurà nova reunió de la taula sectorial d'educació, una reunió doncs que ha de ser clau per a veure si hi ha acord o no. Respecte a aquesta reunió, Gemma no és gaire optimista.
0: No gaire, no esperem gaire. Tenim el desig i l'esperança que sí, però tal com va el govern últimament, no sé què passarà. La gent està molt cremada perquè aquest acord no significa res, és paper mullat. No farà que l'educació millori.
6: L'acord que va signar Comissions Obreres i la UGT el passat mes de març i que no convenç als professors que continuen la vaga. Per cert, quin és el calendari de vagues de cara a la setmana que ve? Dilluns, vaga a Barcelona i el Consorci Metropolità. Dimarts, Maresme i els dos Vallès. Dimecres, vaga de 03 i dijous a Tarragona. La pròxima vaga unitària és la del 27 de maig, amb la qual també hi ha vaga hores d'ara convocada per Rodalies. Però, com dèiem, aquest és el calendari per la setmana que ve, a l'espera doncs de la reunió del dimarts de la taula sectorial. I atenció amb aquesta història. Una patrulla de Mossos d'Esquadra de Girona estava circulant, dins del que era el seu treball, per l'autopista AP7 a l'alçada de Figueres. Va localitzar en una àrea de descans un individu dins d'un Porsche Cayenne. I en veure l'individu, aquesta persona, el conductor, a la policia, va marxar corrent. Clar, es va a la policia apropar-se al cotxe, que el fugitiu va deixar obert, i els agents van localitzar dins del vehicle documentació i, especialment important, el que van trobar al maleter. Al maleter es van trobar dos sacs plens d'una dotzena d'armes llargues de guerra, que són fullers Kalashnikov. Perfectament, eh? És el seu ús. És a dir, dos sacs amb 12 escopetes Kalashnikov. Yolanda Bernal, un armament que entrava a Catalunya. I qui era el presumpte destinatari d'aquestes armes?
11: La policia catalana sospita que la presència d'aquestes armes està vinculada principalment al crim organitzat, especialment per protegir plantacions de marihuana i ajustaments de comptes entre bandes. Recordem que Catalunya s'ha consolidat en els darrers anys com el rebost de la marihuana d'Europa. Aquest fenomen no és només un problema de salut pública, sinó una realitat criminal complexa que ha transformat el territori de ser un lloc de pas a un gran centre de producció i exportació. L'increment de les plantacions es deu a una combinació de factors, com la ubicació estratègica. La proximitat amb la frontera francesa permet moure la mercaderia cap a Europa en pocs minuts, evitant els llargs trajectes des d'altres zones. L'alta rendibilitat i el baix risc penal és un altre dels factors. El benefici econòmic és extremadament alt en comparació amb les penes de presó entre 2 i 4 anys, cosa que atreu grups criminals internacionals. I en tercer lloc, les condicions climàtiques i recursos. Les pluges i l'accés a l'aigua afavoreixen especialment les plantacions d'exteriors a zones de muntanya i camps agrícoles.
6: Gràcies, Yolanda. No hi ha setmana amb la qual Mossos d'Esquadra... No hi ha dia. Amb el qual els Mossos d'Esquadra no informin d'una actuació contra el cultiu de marihuana. I, col·lateralment, les bandes, cada vegada més armades, com ho demostra doncs aquesta intervenció policial a Figueres amb 12 Kalesnikov, que estaven ja preparats, bueno, que estaven a Figueres i, per tant, doncs, que tenien destinatari. Parlem ara de Barcelona perquè l'Ajuntament de Barcelona posa sobre la taula el nou pla d'usos de Ciutat Vella. Una normativa que busca, en aquest cas, aturar l'obertura de negocis que no donen servei a veïns i veïnes, segons l'Ajuntament, i en aquest cas se vol condicionar l'obertura de salons de manicura i delimitar les activitats dels clubs canàbics. El govern de la PSC ha tancat un acord amb Junts i el Partit Popular perquè hi hagi l'aprovació d'aquest pla d'usos que té el rebuig frontal en Esquerra i dels Comuns, Guillem Castro.
12: Barcelona activa el compte enrere per aprovar definitivament el nou full de ruta comercial de Ciutat Vella. El tinent d'alcaldia i regidor del districte, Albert Batlle, ha presentat un pla que endureix les condicions per obrir nous negocis de manicura, botigues de carcasses mòbils i, sobretot, els anomenats weed shops o clubs canàbics. L'objectiu és clar, acabar amb el creixement descontrolat d'aquests locals que, segons el consistori, no aporten cap valor al barri. Escoltem Albert Batlle.
13: Aquest pla d'usos evita concentracions, monopolis i proliferació descontrolada d'activitats que no donen servei als residents ni aporten el teixit comercial de proximitat del districte.
12: Aquest nou marc normatiu unifica la regulació per a tot el districte, però posa el focus en eixos clau com la Via Laietana i la Rambla. Una de les novetats més importants és que es prohibeix per primer cop que les botigues venguin souvenirs com a producte secundari per saltar-se la normativa. En canvi, el pla serà més flexible per protegir els restaurants singulars.
13: I per primera vegada regulem contra la venda de souvenirs com a producte secundari un subterfugi que molts comerciants utilitzaven o utilitzen per vendre souvenirs malgrat la prohibició total que hi ha en el districte. També es controlaran les activitats de restauració i de comerç alimentari que a Ciutat Vella, com poden vostès comprovar, són sempre les més nombroses.
12: Políticament, el govern ha trobat el suport de Junts, que celebra que es puguin tancar negocis polèmics que en un termini de 18 mesos. No obstant això, des de RC i Barcelona en Comú es critica durament el projecte. Els comuns parlen de sociovergència i els republicans acusen del govern de tractar Barcelona com un producte turístic. Les entitats veïnals també s'han mostrat escèptiques, alertant que el pla podria ser massa permissiu amb l'oci nocturn. El document anirà a votació a la Comissió d'Urbanisme la setmana vinent per al seu tràmit final.
6: Gràcies, Guillem. Passem a la crònica laboral. Treballadors de Nestlé a les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat aquest migdia, fa pocs minuts, davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la companyia que afectarà a 178 empleats a tota Catalunya, dels 300 afectats a tota Espanya. Aquest fa pocs minuts, coincidint amb el canvi de torns, a Reus s'ha manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona s'han reunit unes 25. Noelia Es Lava, del Comitè d'Empresa de Nestlé Espanya, senyala que aquest ERO no té justificació.
14: Volem lluitar contra aquest ERE tan injust que no està justificat. No és per pèrdues de l'empresa, l'empresa guanya sempre. Argumenten reestructuració o reorganització i no és real. Els arguments són mentida. Pràcticament tot el que hem llegit al l'informe és mentida, o sigui que anem a lluitar per anul·lar aquest ERE.
6: Com a alternativa amb aquest ERO, la Comitè d'Empresa demana de que s'agilitzin les prejubilacions a la plantilla superior als 60 anys. I amb salut, avui a 15 de maig és el Dia Mundial de la Vasculitis. La vasculitis és una malaltia autoimmune poc freqüent que provoca inflamació als vasos sanguinis i que en els casos més greus pot acabar afectant òrgans vitals, com pulmons o ronyons. És una malaltia crònica, complicada de diagnosticar, i que obliga a moltes persones a conviure durant anys amb dolor, tractaments agressius i molta incertesa. Però hi ha qui transforma aquesta fragilitat en motor de vida. És el cas del lutier català David Bagué, que conviu amb una vasculitis sistemàtica des de fa 3 dècades i que continua construint violins amb la mateixa passió que quan tenia 12 anys, Yolanda Canales.
7: Amb només 12 anys, el David Bagué va descobrir la seva vocació després de desmuntar un violí a casa seva. Un nen diferent, com ell mateix es defineix. Dislèxic, amb TDAH, problemes de maluc i dues pròtesis, però també un nen amb una obsessió intacta per crear instruments. Anys més tard, però, va arribar un altre diagnòstic, una vasculitis sistèmica greu, una malaltia autoimmune que li provocava febres, dolors articulars i lesions als pulmons. Els metges, explica, li van arribar a donar un pronòstic molt complicat. Malgrat això, mai va deixar de treballar ni de construir violins. De fet, assegura que l'ofici li ha servit també per resistir.
15: en un cert moment de la meva vida estava al tombar dels 30 anys, doncs d'una manera sense cap mena de previsió vaig començar a tindre dolors articulars, els quals bueno, doncs van anar en progressió. Vaig estar diagnosticat d'artritis reumatoidea, però no era tal. Ja vaig començar a prendre les meves dosis de grans quilos de cortisona i de quimioteràpia en aquells llavors, però el diagnòstic no era el correcte, però seguia treballant. Vull dir, per mi fer instruments no és una professió, sinó és una manera de viure.
7: Beguer fa 30 anys que conviu amb la malaltia, avui continua fent esport, treballant al taller i mirant el món, diu, amb la mateixa curiositat del nen que un dia va destrossar aquell primer violí. I aquesta forma de viure també la malaltia li diu que li ha ajudat i molt.
15: Porto 30 anys convivint amb aquesta dolència. Actualment doncs, no prenc cap tipus de medicament. Vull dir, el pronòstic era de desenllaç fatal. Segurament sóc un supervivent, perquè aquelles èpoques també doncs, les medicacions no eren les d'ara, però segurament aquesta actitud davant de les malalties. Però sí que segurament aquest camí emprès, doncs, bé, per mi ha estat fonamental.
7: Ara, amb 61 anys, continua revisant instruments, pedalant cada matí i reivindicant el dret a viure amb intensitat, fins i tot quan el cos posa límits, perquè, com ell mateix diu, fer violins no és només artesania, és una manera d'entendre la vida.
6: I al migdia de Cope Catalunya marxem cap a la Vall d'Hebron. Ens està esperant el doctor Jaume Mestre, adjunt de Medicina Interna de l'equip de vasculitis de l'Hospital de Referència Vall d'Hebron. Doctor Jaume Mestre, benvingut i bon migdia.
16: Bon migdia, què tal?
6: Què és la vasculitis?
16: Les vasculitis no és només una malaltia, sinó que són un grup de malalties on hi ha inflamació dels vasos, tant de les artèries com de les venes, com dels capil·lars. Com que hi ha vasos a tot el cos, segons el vas que està predominantment afecta, és una malaltia o una altra, i això condiciona complicacions o problemes diferents. Per exemple, tenim malalts que tindran bàsicament una febre, pèrdua de pes, però, per exemple, tenim persones que tenen algunes vasculitis concretes, que habitualment són les persones més grans i que se'ls inflamen les artèries dels ulls i es poden quedar cegues, que això és una cosa devastadora a certes edats.
6: Home, sempre ho és. Sempre és una notícia devastadora. Perquè té molta incidència respecte al nostre estat de salut en general i una mica quin seria el perfil majoritari de pacients?
16: Doncs la veritat és que les vasculitis es consideren un grup de malalties rares. Tenen una incidència molt baixeta, però com bé dius, quan apareixen produeixen un impacte molt fort en la qualitat de vida, no?
6: Doctor, hi ha un tant per cent de la població que pateixi de vasculitis? Sé que la pregunta és difícil, no? Però sí. hi ha alguns estudis mèdics que ens puguin acotar de, per exemple, a Catalunya, quin seria el tant per cent de la població afectada?
16: Miri, en una de les vasculitis més freqüents, que seria l'arteritis de cèl·lules gegants, és una vasculitis que amb aquesta sí que tenim dades i sabem que afecta a persones de més de 50-60 anys i que afecta a una de cada 500 persones. Per contra, hi ha una altra malaltia que es diu granulomatosi eosinofílica amb poliangiitis, una malaltia que abans es coneixia com a malaltia de Churg-Strauss, que afecta una de cada 100.000. Són malalties molt rares, però són malalties cròniques i amb molt impacte vital.
6: Home, una de cada 500 persones ja és una quantitat, jo crec, que és respectable,
16: sí, sí.
6: No? I això afecta
16: sí,
6: a milers de persones a Catalunya. I aleshores, quin tractament hi ha?
16: En general, el tractament que fem servir en totes les vasculitis són els corticoides, la prednisona, la cortisona, que en diem habitualment, i a banda d'aquest tractament podem fer servir tractaments immunosupressors o actualment, no, en els últims anys hi ha hagut una revolució i fem servir teràpia biològica. No? Fem fàrmacs que o se'l pot posar el pacient a casa amb una punxada cada setmana, cada 15 dies, cada mes, o que de vegades han de venir a l'hospital a posar-se tractament endovenós.
6: I doctor, hi ha algun factor de risc que pugui impulsar tenir aquesta malaltia o és una qüestió genètica?
16: En principi, és una molt bona pregunta, però no la puc respondre. No ho sabem. Ja molts, estem fent estudis, des de Catalunya estem fent molts estudis i participem en estudis internacionals buscant si hi ha alguna associació genètica, però de moment no l'hem pogut demostrar. No, excepte en algun cas molt concret, però no són malalties que diguem que hi ha una herència i que hi ha una genètica superclara. Probablement són molts petits factors, no?, que quan sumen en aquella persona concreta fa que desenvolupi la malaltia.
6: Avui és el Dia Mundial de les Vasculitis i hem volgut parlar amb l'adjunt de Medicina Interna de l'equip de vasculitis de l'Hospital Vall d'Hebron, el doctor Jaume Mestre, per tal de conèixer la nostra audiència una miqueta més quina és aquesta malaltia que, atenció, afecta a una de cada 500 persones que hi ha a Catalunya. Gràcies, doctor, per estar aquí al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia, doctor.
16: Que vagi molt bé, moltes gràcies.
6: I anem camí ja de la publicitat i després parlarem dels vaixells abandonats als ports esportius de Catalunya. És ja un problema. I atenció, perquè arriba la nit dels museus. Després de la publicitat en parlem aquí a COPE Catalunya.
10: COPE Catalunya i Andorra.
17: Estàs informat. ¿Tienes algo que decir?
1: Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
18: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
19: Deja de soñarlo. Vívelo.
18: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
19: En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
18: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
19: Máster Universitario en Radio COPE.
18: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
20: En Alcampo del 15 al 17 de mayo tienes el langostino cocido de 20 a 30 piezas a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
21: En Alcampo sales ganando.
22: Llega el mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Y además, por tiempo limitado, llévate una Smart TV TCL 55 pulgadas y ahorra hasta 502 euros. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
23: El Betia y Caser.
24: Caser y el Betia.
23: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
24: Porque juntos mejoramos para ti.
25: Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar y mucho más en nuestra web y app.
24: Y también en nuestras tiendas hasta un 20% de descuento en electrónica.
25: Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
29: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes, ahora hasta el 31 de mayo, para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
30: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
31: Elige cambio, elige autonomía, elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
10: COPE Catalunya i Andorra.
17: Estàs informat.
6: Al litoral de Catalunya hi ha 30.000 amarraments. És una quantitat que té una cara B, perquè n'hi ha molts B o alguns que no paguen. Abandonats immòbils. Aquests vaixells abandonats s'han convertit en una de les preocupacions més grans dels ports esportius catalans, que afronten una crisi per una manca d'espai, un risc d'abocament a contaminants i, sobretot, una normativa tan lenta que pot trigar de 3 a 4 anys a autoritzar un sol desballestament. Eduard Solà, advocat especialista en dret a portuari, ha parlat a Migdia COPE de la magnitud d'aquest problema.
0: Podem dir a data d'avui que aproximadament 100 embarcacions estan en estat d'abandonament. L'impacte econòmic d'aquests abandonaments a data d'avui doncs és d'aproximadament uns 2 milions d'euros i, per tant, podríem dir que en el 81% aproximadament dels ports catalans doncs tenen embarcacions abandonades. Per tant, està clar que en relació a l'abandonament d'embarcacions dels ports esportius catalans, l'escenari a dia d'avui és francament preocupant.
6: Què demanen els ports? Doncs que el procés per desballestament no duri tant, que hi hagi un escurçament i que es puguin fer les coses amb més rapidesa. I demà dissabte, des de les 7 del vespre fins a la 1 de la matinada, torna la nit dels museus. 94 espais a tot Catalunya que obriran les seves portes i s'omplen. La nit dels museus ja és esperada per milers i milers de famílies per aquestes visites guiades per veure els museus amb uns altres ulls, Mar Puerto.
2: Aquesta edició arriba amb estrenes i rentats de cara interessants, perquè aquest és el 12è any que se celebra i un museu que participa és el Museu de les Matemàtiques. Santi Estopà, un dels responsables del museu, explica l'objectiu que tenen, tenint en compte la mala fama que hi ha al darrere de tants números i problemes.
3: Un del nostre primer objectiu, de fet, els estatuts, és divulgar una imatge social positiva de les matemàtiques i posar en valor la seva importància cultural i per al progrés social. Això de que és, tenim aquesta, o a vegades es té aquesta idea de que és un corcó i una cosa molt dura, també ens agrada comparar-ho amb, imagineu que la música, tota la música que ens ensenyessin, fos únicament amb les partitures, sense haver escoltat mai música. Potser ens semblaria també una mica dur. Potser seria l'equivalent a aquesta partitura i únicament per escrit i sense descobrir la veritable bellesa que hi ha al darrere.
2: El museu va sorgir fa més de 18 anys, impulsat per un grup de professors de secundària, fins a arribar a Cornellà, al Parc de Can Mercader, fa 12 anys, i es tracta d'una exposició basada en la manipulació directa dels materials.
3: I no és una exposició d'un museu tradicional en la que tu passes per les sales, visites, llegeixes i vas voltant sense poder tocar res, perquè sí. En els museus clàssics no pots tocar, sinó que nosaltres presentem els conceptes matemàtics en forma de reptes, de trencaclosques, de demostracions, que requereixen, que és imprescindible, que els visitants que toquin, que manipulin, que remenin. De fet, és un dels nostres lemes és prohibit no tocar.
2: Ara reben gairebé 100.000 visitants de Cornellà i la majoria de nens i nenes

0: Benvinguda, molt bon dia.
1: Moltes gràcies i molt contenta d'estar amb vosaltres.
0: L'èxit del Museu Egipci en la nit del Museus és tal que de les 2.800 entrades que s'han posat a la venda, en 48 hores ja es van exaurir.
1: Exacte, sí. Sí, sí. Ens passa sovint, és a dir, el museu genera molt d'interès al ciutadà de Barcelona i aquest interès es demostra en la voluntat de poder participar en la nit dels museus i de visitar-lo.
0: Estem parlant de més de 1.200 objectes d'art, però, directora, per què ens fascina tant l'antic Egipte?
1: Mira, ara tot just ahir vam presentar a premsa les últimes adquisicions del museu, les últimes incorporacions. Ara ja estem amb 1.305 peces al museu.
0: Oh, fantàstic, fantàstic.
1: I sí, és un plaer realment poder anar afegint aquestes peces i posant-les a l'abast de tot el públic. Procedien d'un museu que havia tancat a França, del Museu Mogins, i les vam poder comprar amb una subhasta. I és un plaer que formin part de la col·lecció aquí a Barcelona. Fascina perquè és una civilització que dura el doble de la nostra. Si estem en el 2026, aquesta civilització va durar quasi bé 4.000 anys i depèn de quan comencis a comptar, si agafes el predinàstic, i te n'adones doncs, que era una cultura que va fer coses molt grans, molt importants, tant a nivell físic, material, com construir grans piràmides, anar contra natura fent mòmies, és a dir, era una gent que, com també a nivell artístic, filosòfic, de pensament, espiritual, i això... Pensar que una cultura i una civilització tan, tan antiga havia aconseguit unes fites tan importants ens fascina. I una altra cosa que ens fascina que és que encara ara es conserven moltes i moltes restes d'aquesta cultura, no? Sí. De fet, vas a Egipte i pots caminar entre tots aquests temples i tombes, i això és una cosa extraordinària i única.
0: Tenim la mitificació de la vida de Cleopatra. Per cert, és cert, hi havia tantes serps a l'antic Egipte?
1: Encara hi ha moltes serps a l'antic Egipte, sí. A l'Egipte actual, sí, sí, sí, sí. És un símbol, és un animal que evidentment és abundant i a sobre és un símbol de la reialesa, és a dir, que els faraons se'l posaven com un element de distinció a les seves corones per distingir-se com a faraons, és a dir, que és un fet, és un animal molt comú, sí.
0: Cada dissabte el museu organitza activitats com momificació en família.
1: Sí.
0: Aquesta activitat com es desenvolupa? Però la trobo molt interessant.
1: És molt divertida aquesta activitat. El públic ha anat canviant. Abans doncs, fèiem una activitat que es deia Mòmies, sarcòfags i altres secrets, on només els nens participaven de l'activitat, però actualment momifiquem en família perquè la família vol gaudir d'una activitat comuna. I aquesta activitat, que és molt divertida, on participen diverses famílies, doncs cada una de les famílies és una part del gremi de momificadors, d'acord? Hi ha sacerdots, hi ha els que momifiquen, hi ha els que fan les joies, llavors tota aquesta gent participa en aquest procés dintre dels diferents gremis, però també com a família, i després doncs acaben fent una processó funerària com a element final de tota aquesta experiència comuna que els antics egipcis feien i que d'alguna manera ara en família pots participar amb els teus fills o amb els nens de la casa.
0: 2.800 persones ho podran gaudir amb la nit dels museus, però la resta la podrem gaudir a partir del dilluns, perquè el Museu Egipci de Barcelona té una visita. Maixana Tauler, directora, gràcies per estar avui aquí al migdia de COPE Catalunya.
1: De res, un plaer. Gràcies a vosaltres.

0: ayudará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
1: 3 de la tarda i 52 minuts, tram final d'Esports Cope. Torna al Gil a aquest estudi per parlar de la primera federació, penúltima jornada, i estem molt pendents, ara apuntava alguna cosa al Petón, del Sabadell, de l'Europa i del Nàstic. Gil.
2: Horari unificat, demà, tot dissabte a les 9 de la nit. I, senyores i senyores, recen lo que sepan i acuesten a los niños. Al nou estadi Nàstic, obrint ara mateix la zona de descens, contra l'Europa, defensant la cinquena plaça amb un punt sobre Cartagena i dos sobre Algeciras. No cal més presentació, sentim els entrenadors. Pablo Alfaro, del Nàstic, sap que el partit és vital per arribar a l'última jornada, depenent de si mateix per la salvació.
3: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado. Y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón. Entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo quieran culminar. Y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lo que antes era que nos jugamos la vida.
2: L'Europa que arriba a Tarragona amb el cartell de favorita. Dai Benítez té clar que és l'hora de la veritat, l'hora de que els homes facin un pas endavant.
4: Aquesta situació és diferent, perquè ara és una situació límit i final, en la qual s'ha de veurem qui dona el callo i qui no, però nosaltres arribem en una situació molt bona. Veurem què passa. Me preguntaven, estàs preparat? Bueno, si no és preparat el partit. Situació nova per nosaltres, per mi com a entrenador, no com a jugador, perquè no soc jugador. No estaré al camp per ajudar els jugadors i ells pues, crec que venen aquí pensant, hòstia, quin partit al camp del Nàstic de Lleig. Jo tinc de 25, 22 que no han jugat aquí mai.
2: I el que deia Petón, el Sabadell arrenca segon, rep a la creu alta l'Antequera, que no es juga res, però està enmig del sàndwich que formen el Dense i Atlético Madrileño, primer contra tercer, que s'enfronten al Pepí Comà. Tot això en una jornada on el Reus està obligat a guanyar al camp de la Unió Deportiva Ourense per continuar aspirant a l'ascens a la primera ref.
1: Demà t'escolto a la nova creu alta. Gràcies, Gil.
2: A vosaltres.
1: I ara, dues referències de l'àmbit poliesportiu. Ja hem parlat del comunicat del Barça de bàsquet, refermant la confiança en Xavi Pasqual, que té contracte fins al 2028 com a entrenador del primer equip. Tenim motos al circuit Barcelona-Catalunya, però, entre d'altres coses, Juan Arias, bona tarda.
5: Què tal, Albert? Bona tarda.
1: Estem molt pendents dels partits de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo, amb tres equips catalans implicats.
5: Así es, mañana se deciden qué equipos jugarán la final al Four, la final a 4 de la Champions Femenina de Waterpolo, con los partidos de vuelta de los cuartos de final. El que mejor lo tiene es el Mataró, que ganó 13-9 al Roma en casa. Mucho más complicado lo tiene el Sabadell, que perdió en Cañón contra Olympiacos 12-17, y la incógnita es el Sant Andreu. El vigente campeón de la Champions empató a 11 en casa contra el Boulakmeni griego, por lo que la eliminatoria está completamente abierta. La jugadora Nona Pérez cree en la remontada, sobre todo si no entran tan mal al partido como pasó en el encuentro de ida jugado en Sant Andreu.
6: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, i bueno, afrontar aquest partit de cara a creu que ens queda, que és el partit més important que hem tingut fins ara la temporada, i amb moltes ganes de poder tornar a classificar-nos per una Final Four per tercera vegada consecutiva.
5: Veremos si hay triplete. En cualquier caso, la final, la 4 de waterpolo femenino, se juega en Malta del 12 al 14 de junio.
1: Tenim més coses. Per exemple, comença el cap de setmana el playoff de la Lliga d'Hockey Patins.
5: Con los emparejamientos de cuartos de final entre el Liceo y el Lleida, por una parte, además de Calafell-Reus y Barça-Noia, todos estos encuentros se juegan mañana. El Barça es el claro favorito a ganar la Liga después de sumar 23 títulos desde el año 2000. Es decir, que desde el nuevo siglo, solo el Reus en una ocasión y el Liceo en dos han roto el dominio azulgrana. Hay que tener en cuenta que esta ronda de cuartos de final se juega al mejor de dos victorias, por lo que la posibilidad de sorpresa se abre un poquito más. Digo esto porque el Barça tiene un peligroso cruce ante el Noia, al que en la Liga ganó en el Palau 2-1, pero perdió 4-2 en Sant Sadurní y le endosó un claro 4-0 en la Copa del Rey. Una eliminatoria de pronóstico más incierto de lo que dice la clasificación de la Liga regular, en el que el Barça acabó primero y el Noia séptimo. Ignacio Olavar es el jugador del Barça.
7: Creo que tenemos que plantear un partido similar a lo que hemos venido haciendo.

0: repsol.es. Repsol, con toda la energía.
1: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
2: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
1: ¿Pero parece tan fácil?
2: Ese es el secreto.
1: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
3: Cope Lleida.
4: 97.4 FM.
5: Casa teva és realment segura? A la botiga de l'Oserraller som especialistes en portes cuirassades i panys de seguretat perquè dormis tranquil i protegeixis el que més t'importa. Vine a veure'ns a l'Avinguda Catalunya 26 de Lleida o truca al 618-628-756. La botiga de l'Oserraller. Recorda, no viu qui no viu segur.
6: Spart Sport Center, la mejor oferta deportiva de Lleida. Abierto 365 días al año de 6 a 24 horas. Nutricionista, entrenador, gimnasio, cross training, zumba, pilates, ciclo indoor, todo incluido por 39,90 euros al mes. Prueba un día gratis. Esparta Sport Center Lleida.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es. Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
8: Aquest divendres, dia de preus populars a les Firetes de Lleida, al recinte de l'antiga hípica, amb atraccions i el circ del terror per a totes les edats. Els dies 17 i 20, dies sense soroll. Aconsegueix també vals 2x1 per als dies assenyalats. Vine a les Firetes i gaudeix-ne. Associació Provincial d'Industrials Firaires de Lleida, amb la col·laboració de la Paeria. No et perdis aquest divendres, el dia de preus populars.
3: Escuchas Cope.
4: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es,

0: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE, Catalunya i Andorra. Feia dies que no parlàvem de Rodalies i ho fem avui, vaja, no precisament per una bona notícia. S'ha convocat una vaga parcial pels propers 27 de maig i 5 de juny per reclamar millores salarials, més plantilles i més seguretat. I és que a Catalunya diuen els sindicats que es produeixen el triple d'agressions i actes vandàlics que en el conjunt de la resta d'Espanya. Fa una setmana que Rodalies torna a ser de pagament, després de 3 mesos de greus afectacions arran de l'accident de Gelida, però això no vol dir que el servei sigui ara per llançar coets. De fet, la majoria d'usuaris em diuen que va igual de malament que sempre i l'única diferència, doncs, és que ara es torna a pagar. D'experiències, de vivències, n'hi ha tantes com usuaris té Rodalies. Però avui us estem acostant al testimoni d'un d'aquests usuaris, doncs, que ha passat de la queixa, més que legítima, a l'acció. Es diu David Pujol, té 22 anys i reclama formalment al Ministeri de Transports i a la Generalitat 9.000 euros per les incidències constants a la xarxa ferroviària, incidències gairebé diàries que han tingut un impacte en els seus estudis i en la seva salut mental. El David és estudiant de matemàtiques a l'Autònoma de Barcelona, és de Pineda de Mar, cada dia fa servir la R1 i la R7, trajectes de 4 hores cada dia. I això per força, doncs, ha de passar factura. Deia que reclama 9.000 euros per danys morals, però per què aquesta quantitat, Yolanda Canales?
1: Doncs mira, en concret són 4.500 euros per l'empitjorament del seu trastorn obsessiu compulsiu, 2.500 per vulneració del dret a l'educació, altres 2.000 per desplaçament forçós i 211 euros pel reemborsament dels abonaments de transport. I és que per a molts usuaris, com el David, el caos de Rodalies fa temps que va deixar de ser només una qüestió de retards i ja és també una càrrega emocional. Una angoixa diària feta d'incertesa, pantalles que no informa i trens que desapareixen sense explicacions. I ara ho explicaves, el David viu al Maresme i cada dia havia d'encadenar 2 hores de trajecte per arribar a classe en el millor dels casos, perquè sovint podia trigar fins a 4 hores. I la suma constant de cancel·lacions i retards el va acabar superant. Per això ara ha presentat aquesta reclamació al Ministeri de Transports i a la Generalitat per danys morals. Explica que la situació li ha canviat fins i tot la personalitat. Ell, que sempre havia estat obsessivament puntual, diu que ara viu permanentment condicionat pel transport públic.
2: Fins i tot la meva personalitat ha canviat. Jo he estat sempre una persona molt puntual i des de que m'ha passat tot això a Rodalies, arribo tard als llocs. Jo, o sigui, jo era una persona, arribava, sí. Si arribava 10 minuts abans, per mi era arribar tard. I ara he d'anar corrents als llocs perquè Rodalies m'ha canviat tant la forma de ser que va arribar un moment que anava a les estacions més tard a l'hora de sortir del tren per veure si així aprofitava més el temps, no? I ara vaig estar a tots els jocs, perquè no tots els jocs són Rodalies, només Rodalies és Rodalies.
1: El David recorda especialment un matí del març passat, s'havia llevat abans a les 5 per arribar d'hora a la universitat, però un darrere l'altre els trens es van anar suprimint. A les pantalles només hi apareixia un missatge, un minut etern que no s'acabava mai, que va durar hores, de fet.
2: Jo estava molt estressat, perquè veia que el primer tren no sortia. I és que a més ningú em deia res. La pantalla posava que cada un minut eren les 6:30 i ja havien passat 9 minuts que posava un minut, saps? I bueno, després fins les 8:03 no va passar el tren, m'entens? O sigui, no, 8:08, o sigui, vull dir, vaig estar des de les 6:21 veient un minut a la pantalla, dic, hòstia, un minut quan? Doncs un minut van ser 100, no?
1: Aquell dia va arribar a la universitat gairebé 4 hores després d'haver sortit de casa. Va patir un atac d'ansietat a l'estació i assegura que des d'aleshores ha necessitat ajuda psicològica. De fet, la seva reclamació inclou informes mèdics que acrediten l'impacte emocional que li ha provocat la situació.
2: Jo tinc un informe, de fet, la meva psicòloga quantifica, no, que explica com Rodalies m'ha causat danys morals i m'ha causat molta ansietat, m'ha fet que no puc, molts dies no tingués ganes de menjar, que no pogués dormir. Tot això està fet per un informe de la meva pròpia psicòloga.
1: El cas del David és extrem, però no únic. Darrere de cada incidència hi ha també històries personals, cansament acumulat i una sensació compartida entre molts usuaris. La de viure pendents d'un servei que continua marcant el ritme i també l'estat d'ànim de milers de persones cada dia.
0: Gràcies, senyor Yolanda. Doncs el David assegura que arribarà fins al final. Veurem en què acaba i si això, doncs, pot animar altres usuaris, com deia la Yolanda, que evidentment es troben en la mateixa situació, a donar aquest pas també de reclamar compensacions per danys morals. I el que fem ara és una ullada a la informació de servei. I comencem pel temps, perquè les pluges s'han tornat a reactivar aquesta tarda a punts del nord del territori, però també poden ser localment intenses al litoral i prelitoral central, especialment a les comarques del Maresme o del Baix Llobregat. I serà un cap de setmana, doncs, de contrastos. Demà serà un dia molt més tranquil, amb algunes precipitacions de tarda només al Pirineu, però diumenge torna la inestabilitat i els xàfecs a tota la meitat nord. Les temperatures sí que es recuperen una mica. I fem una ullada també a la xarxa viària per comprovar si hi ha alguna complicació a aquesta hora. En Roger Serra, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Una tarda en general amb trànsit en aquesta xarxa viària, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. Som a tarda de divendres i evidentment hi ha prou moviment en aquestes principals carreteres i autopistes catalanes. Tot i així, no parlem de cap gran incidència, excepte aquest tall de l'eix del Llobregat, la C-16, a la zona de Riu de Cerdanya, tall de moment puntual en totes dues direccions, causa d'una manifestació, com us dèiem, això a la C-16, ja a la zona de Riu de Cerdanya. A prop de Barcelona, repassem l'autopista AP-7, bàsicament uns 6 quilòmetres de lentitud, aturades entre Santa Perpètua, Montmeló, en sentit nord, en sentit Girona, extrem nord de Barcelona, carregades, 3-4 quilòmetres, C-58, C-33, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, i també destaca per carregada la C-60, uns 5 quilòmetres ben bons a Argentona, en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I ja sabeu que avui han continuat les protestes dels professors per territoris. Ha estat el torn avui de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, a l'espera doncs, d'una nova trobada que hi haurà dimarts que ve entre Educació i els sindicats. Després de la publicitat farem un repàs de com ha anat aquesta jornada i parlarem d'una derivada, que són les baixes de professors que no es cobreixen i que causen neguit en les famílies. De seguida parlem amb el Jordi de Carreras, d'Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
4: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver.
7: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
8: Murprotec.
4: Estàs escoltant
9: COPE Lleida
4: 97.4 FM.
10: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
11: ¡Empieza España!
10: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
11: Hacemos el resumen de la primera parte.
10: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
12: Don Luis de la Puente.
13: Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
10: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en cope.es, nuestra app y redes sociales.
14: Hay cosas difíciles de explicar.
15: El Servicio Geológico de los Estados Unidos detectó un terremoto al sur de Nevada. No sería noticia a no ser que la zona afectada se llame Área 51.
16: Pero vamos a intentarlo.
17: He dicho Área 51 y aquí me he presentado. Expertos en el mundo sísmico se hayan preocupado por la posibilidad de que obedeciera a una prueba nuclear de un arma táctica de pequeño alcance.
16: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
14: Solo en Herrera en COPE.
18: Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
16: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
19: A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
20: Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
4: Entra ya en cope.es.
21: COPE Catalunya y Andorra,

0: nova jornada avui de vaga dels professors, en aquest cas a Ponent, al Pirineu i l'Aran. S'han tallat carreteres, s'han bolcat contenidors i manifestació pels principals carrers de Lleida. Una nova jornada de vaga que arriba després de la reunió fallida d'ahir amb Educació i a l'espera del que pugui passar dimarts, quan hi ha convocada una nova trobada. La Gemma és professora de Mollerussa i ha explicat a Migdia Cope que el malestar que hi ha entre els docents és elevadíssim per les condicions de feina i els salaris.
1: Home, sí, som dels pitjors pagats de l'Estat, quan la consellera és la millor pagada de l'Estat. Això la consellera, a veure què ens diu, perquè és així. Ja, claro, és que si no s'inverteix en educació tot va a menys, sempre. Els mestres estan cremats, estan cansats, perquè no arribem a tot, no arribes a tots els nens de l'aula. Tens molts nens i moltes casuístiques i no pots adaptar la feina a tots. Si tens 20 nens, és que potser tens 20 nivells diferents a l'aula i és impossible arribar a tots.
0: Dimarts que ve, com deia, es tornen a reunir els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació, però els sindicats amenacen de plantar el govern si no hi ha una proposta clara de millora salarial. La Gemma no és optimista.
1: No gaire, no esperem gaire. Tenim el desig i l'esperança que sí, però tal com va el govern últimament, no sé què passarà. La gent està molt cremada perquè aquest acord no significa res, és paper mullat. No farà que l'educació millori.
0: Mentrestant, el calendari de vagues no s'atura. Dilluns, vaga a Barcelona i Consorci. Dimarts, al Maresme i els dos Vallesos. Dimecres, vaga de treballadors d'escoles Bressol i dijous a Tarragona. La propera vaga unitària es farà el proper 27 de maig, si és que abans no s'ha arribat a un acord. I la situació que ara mateix es viu als centres, a les aules, doncs segurament també té a veure amb el fet de que una de cada cinc baixes de professors no es cobreixen. L'any passat, més de 800 baixes van estar sense substitució durant 29 dies o més. Evidentment, aquesta situació té conseqüències. Parlem amb el Jordi de Carreras, que és el president de la FAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Hola, Jordi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Estem parlant de baixes moltes vegades de més d'una setmana, no?, que no es cobreixen. No és un problema nou, aquesta és la veritat, però està clar que té un impacte en els alumnes, que es poden quedar sense professor doncs, en el moment més inoportú, no?, a les portes, per exemple, d'una selectivitat.
2: Exacte, això té un impacte directe a l'aula i en l'alumnat i a més genera grans desigualtats. Com dius, bueno, en alguns casos són més dramàtics, com poden ser aquests, però en els altres cursos genera desigualtats entre grups, entre alumnes i fins i tot entre centres, no? Perquè no oblidem que hi ha centres que necessiten més estabilitat, com són els de major complexitat, i és aquí on es produeixen baixes a vegades més elevades o més llargues i més difícil, i de més difícil substitució.
0: Uh-huh. Això imagino que a vosaltres, no, com a famílies, us deu inquietar, no? Perquè que aquesta situació pugui afectar el rendiment o els resultats dels alumnes. Clar, aules sense professors, canvis constants, dificultats per completar el temari, tot això ha d'inquietar les famílies per força.
2: Sí, a les famílies ens inquieta tot allò que impacta en el sistema educatiu de manera negativa o que no ajuda a millorar-lo, no? Perquè, evidentment, parlem del futur dels nostres fills i això vol dir també de la societat, no? Creiem que, bàsicament, s'hauria de mirar sobre les causes, primerament, per evitar, no?, per ser preventiu, i després també veure per què les solucions no ajuden a corregir això gaire, no?, segons les dades que tenim i la tendència.
0: Uh-huh. Hi ha matèries especialment perjudicades per aquesta manca de professorat, que us consti?
2: Sí, bueno, clarament les matemàtiques i el català són branques que costen molt de cobrir, no? I en general, també les especialitats, també perquè al professorat sembla que li costa cobrir, si no és especialista, això. Però bueno, perquè hi ha manques específiques en aquests perfils, també.
0: Uh-huh. I també hi ha algunes etapes educatives en què afecta més? Potser formació professional, bueno, clar, secundària?
2: Clar, la secundària i la formació professional... Una falta així, evidentment, doncs es nota molt, no? Quan ja està més establert i més categoritzat el coneixement. Per tant, sí, en aquest sentit, s'hauria de desgranar millor on es pot actuar més ràpid. Però també creiem que les causes segurament són profundes i haurem de fer una reflexió tota la comunitat educativa.
0: Clar, segurament estem davant d'un problema estructural, no? Perquè aquí Educació diu que falten professors especialistes, sobretot en algunes matèries, com estem comentant, es van posar en pedaços, sovint es sobrecarrega més a altres professors i estem en un cercle viciós del que no podem sortir.
2: Exacte, per això pensem que clarament s'ha d'anar a buscar les causes, no? Ara estem en un moment, diguem, de convuls, diguem, educativament. Hi ha un malestar que s'està expressant amb unes reivindicacions molt clares del cos de docents i hauríem de veure què és el que crea aquest malestar i com podem actuar per canviar les condicions, no? Laborals que puguin ajudar a fer més petites, diguem, aquestes baixes. I ens hem de preguntar aquesta manca de docents, que seria la solució per cobrir aquestes baixes, per què costen tant de cobrir, no? I aquesta manca de professorat, com és que el sistema no atreu, diguem, talent o no retén els professionals suficientment perquè es pugui donar resposta a les necessitats. Mm-hmm. Aquí s'ha de fer una mirada atenta a això i atendre els professionals i les seves reivindicacions per veure què necessiten i atendre les necessitats reals.
0: Mm-hmm. Clar, no hi ha gent que s'hi vulgui dedicar potser perquè veuen que l'horitzó no és massa optimista, no? Amb les condicions laborals i salarials que estem veient i que s'estan reivindicant al carrer.
2: Clar, aquesta és una part, no? La retribució, diguem, no? Però falta també un reconeixement i crea, a través també, primer, potser, d'unes condicions, no? Del sistema amb suficients recursos, sobretot, per exemple, per la inclusió, i també, més en general, potser una valorització de la professió, no? Que no és només una transmissió de coneixements, no? Vull dir, allà es dona a l'escola, es dona una socialització, no? I una primera socialització complexa. Per tant, s'hauria de fer reflexió sobre això i veure com des de les administracions poden fomentar això, perquè el que hem vist fins ara és que més aviat per intentar mantenir o atraure la professió docent, doncs s'han flexibilitzat, diguem, els filtres, les barreres, i això ens preocupa perquè lluny d'obtenir resultats, per això sembla que el que obtenim és una pèrdua de garanties de qualitat en l'educació, no? I això s'hauria de cuidar molt.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs és un problema important, no? Ara que estem parlant tant d'educació aquests dies, amb aquestes protestes que hi ha al carrer, la manca de substitucions quan hi ha docents de baixa i l'impacte, doncs, que això té a les aules i en els alumnes, que es poden quedar sense avançar el temari en moments especialment delicats, com comentàvem abans. Jordi de Carreras, president de la FAC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
3: La linterna.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat. Tu verano realidad con tour mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe, sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de tour mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
5: Mira, esto es una brisa y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas donde la felicidad florece como el jazmín y en ese instante que te hace pensar tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
6: Cuidar del nuevo miembro de la familia, probar por fin ese deporte, empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.

0: seguir-la.
1: Demà tens l'oportunitat de gaudir només a Barcelona i àrea metropolitana d'un centenar de museus i en un horari poc habitual, de nit fins a la una de la matinada i de forma gratuïta. Arriba una nova edició de la Nit dels Museus que s'emmarca en la celebració del Dia Internacional dels Museus, que serà dilluns vinent. A banda de les portes obertes, hi haurà concerts, teatre, rutes arqueològiques i activitats per a totes les edats. Unes visites que ens permetran doncs, veure i viure els museus amb uns altres ulls. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Doncs aquesta edició arriba amb estrenes i també amb rentats de cara interessants. Aquest és el 12è any que se celebra i un museu que hi participa és el Museu de les Matemàtiques. Santi Estopà, un dels responsables del museu, explica l'objectiu que tenen tenint en compte la mala fama que hi ha al darrere de tants números i problemes.
3: Un del nostre primer objectiu, de fet, els estatuts, és divulgar una imatge social positiva de les matemàtiques i posar en valor la seva importància cultural i per al progrés social. Això de que és, tenim aquesta, o a vegades es té aquesta idea de que és un corcó i una cosa molt dura, també ens agrada comparar-ho amb, imagineu que la música, tota la música que ens ensenyessin fos únicament amb les partitures, sense haver escoltat mai música. Potser ens semblaria també una mica dur. Potser seria l'equivalent a aquesta partitura i únicament per escrit i sense descobrir la veritable bellesa que hi ha al darrere.
2: El museu va sorgir fa més de 18 anys, impulsada per un grup de professors de secundària fins a arribar a Cornellà, al parc de Can Mercader, fa 12 anys. Es tracta d'una exposició basada en la manipulació directa dels materials.
3: I no és una exposició d'un museu tradicional en la que tu passes per les sales, visites, llegeixes i vas voltant sense poder tocar res, perquè sí. En els museus clàssics no pots tocar, sinó que nosaltres presentem els conceptes matemàtics en forma de reptes, de trencaclosques, de demostracions, que requereixen, que és imprescindible, que els visitants que toquin, que manipulin, que remenin. De fet, és un dels nostres lemes és prohibit no tocar. Bastant transgressor per un museu, però el que no hem de perdre de vista és que també és imprescindible pensar. Vull dir, no simplement tocar per tocar, sinó que hem d'intentar fer aquest esforç intel·lectual, que avui en dia doncs, potser encara és més transgressor encara que el prohibit no tocar.
2: Ara reben gairebé 100.000 visitants a Cornellà i la majoria de nens i nenes que visiten el museu surten sorpresos. Alguns fins i tot tornen al cap de setmana amb els pares per fer una segona visita. Però el museu que també té un gran èxit en aquesta nit tan especial és el Museu Egipci, que de les 2.800 entrades que es van posar a la venda, en 48 hores ja es van exaurir totes. La seva directora, Maixala Tauler, explica sorpresa a aquest gran acolliment.
4: Ens passa sovint, és a dir, el museu genera molt d'interès al ciutadà de Barcelona i aquest interès es demostra en la voluntat de poder participar en la nit dels museus i de visitar-lo.
2: A més, recentment el museu també ha ampliat el seu material expositor fins a arribar a les 1.305 peces.
4: Ara ja estem amb 1.305 peces al museu i és un plaer realment poder anar afegint aquestes peces i posant-les a l'abast de tot el públic. Procedien d'un museu que havia tancat a França, del Museu Mogins, i les vam poder comprar en una subhasta i és un plaer que formin part de la col·lecció aquí a Barcelona.
2: A més, tothom que hi vagi podrà gaudir d'una activitat molt especial. Entre les més destacades hi ha una que es fa cada dissabte i és que el museu organitza activitats de momificació en família.
4: El públic ha anat canviant. Abans doncs, fèiem una activitat que es deia Mòmia, sarcòfags i altres secrets, on només els nens participaven de l'activitat, però actualment momifiquem en família perquè la família vol gaudir d'una activitat comuna. I aquesta activitat, que és molt divertida, on participen diverses famílies, doncs cada una de les famílies és una part del gremi de momificadors, d'acord? Hi ha sacerdots, hi ha els que momifiquen, hi ha els que fan les joies, llavors tota aquesta gent participa en aquest procés dintre dels diferents gremis, però també com a família, i després doncs acaben fent una processó funerària com a element final de tota aquesta experiència comuna que els antics egipcis feien i que d'alguna manera ara en família pots participar amb...
2: Sens dubte, Iolanda, una manera d'apropar-se a la cultura egípcia i gaudir també alhora d'aquesta nit dels museus.
1: Molt bé, gràcies, Mar. I a Tarragona també celebren aquesta nit dels museus i han organitzat un itinerari que és un viatge a la Constel·lació Museu. És una iniciativa coordinada, entre d'altres, per Auriga Serveis Culturals i el Jordi Salvador és un dels seus membres. Jordi, què tal? Bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: El lema és Cercant la Pau, que, vaja, en un moment com l'actual, reivindicar els museus com a espais segurs, doncs està molt bé, no? Ja van 12 edicions, crec, i aquest any hi haurà dues novetats, oi?
0: Sí, aquesta, com molt bé dius, és la 12a ja edició, i sí, la novetat principal és que s'incorpora un centre més, un museu més, que és el Museu de Matemàtiques de Catalunya a Tarragona, que formarà part doncs, també de la Constel·lació, és a dir, que en total tindrem aquest any 9 centres.
1: I hi haurà també un autobús gratuït, veritat?
0: Exacte. Sí, és a dir, aquest any s'incorpora aquesta possibilitat, no?, de posar un autobús, sobretot per la gent que tingui més dificultat en moure's i intentar doncs, connectar el que és sobretot part baixa amb part alta, no?, i que sigui doncs, més fàcil per tothom.
1: Les activitats començaran dissabte, demà a la tarda, dissabte a les 6 i s'allargaran fins a les 11 de la nit. Es podran visitar una desena d'equipaments, no?, aproximadament. I vaja, serà una forma de fer un petit tastet i després tornar al llarg de l'any, no?, a aquests equipaments, a aquests museus.
0: Sí, exacte, és a dir, la ruta el que vol és fer aquest tast o donar aquestes píndoles amb un eix comú, no? És a dir, tots els museus que participen d'aquesta ruta es posen d'acord per triar un tema, que en aquest cas és el tema de la pau, i aleshores doncs, cada museu explicarà aquest concepte de la pau a partir de les seves exposicions, de les seves col·leccions, no?, i donaran doncs, visions diferents. Són explicacions de... perquè cada museu hi ha un mediador, no?, que explicarà el que ha escollit el museu, i aleshores són explicacions d'uns 10 minutets, més o menys, i aleshores doncs, perquè la gent pugui tingui temps per anar saltant de museu en museu per intentar completar la ruta. No és obligatori fer la ruta sencera, és a dir, és una ruta en aquest cas lliure. Sí que quan la gent s'inscriu doncs, els fem una proposta d'itinerari, però a partir d'aquí cadascú s'ho pot manegar com vulgui, com li vagi millor, segons els seus interessos.
1: Però sí que es pot anar omplint un fulletó, no?, en els diferents museus que es visiten i pots participar en un sorteig.
0: Correcte, és a dir, ja cada museu doncs, que es visita posaran un segell a les persones doncs, que passin per allà. I aleshores, si passes per un mínim de 6 museus i t'has inscrit prèviament a l'activitat, doncs participaràs en un sorteig de productes, podríem dir, que ofereixen els propis museus.
1: I com són d'importants, Jordi, jornades com aquesta, no?, de la nit dels museus, per difondre el patrimoni cultural, històric, artístic, en aquest cas de Tarragona, per acostar-lo a tots els ciutadans?
0: Bueno, és important perquè és una nit en què, un tard de nit en aquest cas, que realment mou molta gent, no? És a dir, que és una oportunitat per visitar els centres també d'una manera diferent, en un horari diferent, no?, que normalment no estan oberts, i molts dels centres doncs, fan també activitats especials, a part de la ruta de la Constel·lació que estàvem comentant. Per tant, és un moment per descobrir fins i tot museus que potser no havies visitat mai, i que això doncs, et doni o et obri el coquet, no?, per poder-hi anar-hi un altre dia doncs, amb més calma i amb més tranquil·litat. A part, també el que és la ruta, també ho hem d'entendre, jo crec que és un projecte de ciutat, no? És a dir, pensem que hi ha en aquest cas 8-9 institucions que es posen d'acord per tal doncs, de fer aquest recorregut, aquest itinerari, no?, en el qual la gent doncs hi pot participar, no?, i serà també que és destacable.
1: I són jornades, m'imagino, que acostumen a tenir una bona acollida, no? La gent s'anima.
0: Sí, sí, sí, normalment hi ha força moviment i és, realment és una jornada molt, molt bonica, no? Perquè els museus doncs, s'omplen de gent, s'omplen de vida i fins a les 11-12 de la nit doncs, pots estar visitant els museus i realment és com una festa.
1: Mm-hmm. Molt bé, Jordi Salvador, membre d'Auriga Serveis Culturals, que vagi molt bé demà a la nit dels museus, tant de bo participi molta gent, perquè és una bona oportunitat, no?, per gaudir de la cultura, de nit i també de tot un seguit d'activitats. Gràcies, Jordi, per haver-nos acompanyat.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bona tarda.
5: ¿Tienes algo que decir?
6: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
5: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
7: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
8: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
7: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
8: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
7: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
9: Blanco de verano, Don Simón.
10: Blanco de verano, Don Simón.
9: Nuevo blanco de verano, Don Simón.

0: Les fake news econòmiques estan a l'ordre del dia i poden tenir unes conseqüències financeres per a empreses i també per particulars, doncs molt importants. Estem parlant d'estafes, inversions fraudulentes. Una de cada tres estafes financeres són suplantacions d'identitat, és a dir, anuncis o continguts que es fan passar per persones reals, en bancs o institucions públiques. És una de les dades que recull un estudi que ha elaborat el Col·legi d'Economistes de Catalunya i amb qui parlem ara és amb el Víctor Botini, que és president de la Comissió de Màrqueting del Col·legi. Què tal, Víctor? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: És el primer estudi de les fakes d'economia, no? Calia posar negre sobre blanc.
1: Calia. És un estudi pioner, efectivament, sí. I com molt bé dius, calia posar negre sobre blanc. Ara apuntaves al tema de la suplantació d'identitat, que representa un 33% dels casos estudiats. Per tant, com bé deies, estem parlant de un terç de la mostra que qualitativa que nosaltres hem analitzat. Pensem que dins de la suplantació de personalitats hi ha una paraula clau, que és la confiança. És a dir, els ciberdelinqüents el que busquen són imatges de personatges famosos, notoris, que donen prestigi, que donen seguretat. Estem parlant d'economistes com Daniel Lacalle, com Xavier Salamartín, Marc Vidal. Llavors, adopten la seva personalitat a través de programaris d'intel·ligència artificial, doncs fan un vídeo que pot ser perfectament el Daniel Lacalle, que anuncia doncs un grup de WhatsApp d'inversió perquè la gent s'hi pugui apuntar i que obtindran uns rendiments molt, molt sucosos. Què passa? Aquesta paraula confiança és l'element clau que utilitzen els ciberdelinqüents perquè la ciutadania s'enganxi amb aquests grups de WhatsApp d'inversió, que van acompanyats normalment d'un anunci a Instagram on apareix un deepfake, en aquest cas un vídeo molt ben treballat, que sembla efectivament doncs, un d'aquests economistes que he mencionat.
0: Alerteu també en aquest estudi dels xiringuitos financers, no?, que ens ofereixen, com tu deies, guanys molt ràpids. Aquí també entren les criptomonedes. I també jo crec que hi ha molta desinformació, no?, pel que fa a herències, donacions, i sense una bona base financera és molt fàcil caure en el parany. Hi ha moltes persones, Víctor, que prenen decisions financeres basant-se en informacions enganyoses que circulen per internet. Això és una realitat.
1: És una realitat i en el cas del quiosquet financer, que en el cas de la nostra mostra significa el 23% dels casos estudiats, és el segon epígraf més rellevant després de la suplantació d'identitats, ens trobem que els quiosquets financers, imagina't, estem parlant principalment amb un 47,8% d'empreses de criptomonedes. Estem parlant de plataformes. Jo ara et citaré un exemple molt paradigmàtic, no? Estem parlant d'una plataforma de compra-venda de criptoactius que es diu HTX, és una plataforma que està no recomanada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. I, a més, la Borsa d'Àustria ha emès un comunicat a les borses europees conforme aquesta empresa, aquesta plataforma de compra-venda, no té la llicència per operar i no podria comerciar ni vendre el seu servei de compra-venda de criptoactius. Val? Què succeeix? Doncs una primera cosa derivada d'això. Els oients, molt important, que abans de confiar amb una plana web com aquesta que acabo de mencionar, que entrin a la web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En aquesta web hi ha un llistat d'empreses no autoritzades. I aquí et surt una relació d'empreses. De fet, quan vam estar fent l'estudi des de la Comissió de Màrqueting, Comunicació i Projecció de Negoci del Col·legi d'Economistes de Catalunya, vam observar que era un llistat de més de 200 empreses no autoritzades. O sigui, és molt fort. Per tant, una primera recomanació al voltant dels xiringuitos, dels quiosquets, nosaltres li hem posat aquest nom, no? Quiosquets financers. Sí. Doncs un primer consell molt important, entrar a la web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un altre consell també molt important és entrar a webs com Rankia o Trustpilot, que permet veure opinions d'usuaris. Tot això dins el mercat de la compra-venda, el trading, la compra-venda de monedes electròniques. Aquestes dues webs, Rankia i Trustpilot, reuneixen opinions a diferents usuaris que donen la seva opinió al voltant d'operacions que han fet. I aquí et pots trobar gent que se sent estafada, gent que ha perdut molts diners, i per tant és una altra pista de cara a aquells ciutadans que decideixen interactuar amb aquest tipus de plataformes digitals. Ara també mencionaves la fiscalitat enganyosa, que sí, en el nostre estudi és el tercer gran epígraf, no? Configura un 13% de la mostra dels fakes estudiats, i dins de la fiscalitat enganyosa trobem que les herències són un 75%. És a dir, els ciberdelinqüents van a buscar aquells elements més sensibles per a la ciutadania. A tothom, sí, malauradament, tenim un familiar, un amic que s'ha mort, i la gent està preocupada per veure com pots tramitar l'herència, quins impostos has de pagar, si pots estalviar alguns diners amb impostos, no? Doncs en aquest sentit hi ha molt material de reels que corren per internet anunciant i explicant, doncs, assessoraments que no s'assenyeixen a la veritat. I un apunt molt important: per nosaltres és quasi pitjor un consell inexacte que un consell 100% fals. Perquè el 100% fals, potser dius, ui, això no m'encaixa. Però quan et diuen una mitja veritat, tens més possibilitats de caure. Exacte.
0: Sí. I parlem de les conseqüències, Víctor, d'aquestes fake news econòmiques, perquè, clar, impacten directament en la butxaca de qualsevol de nosaltres o de qualsevol empresa. No és una broma, això.
1: Això absolutament no és una broma. De fet, hi ha estudis que recullen a nivell global que l'impacte econòmic d'aquestes mentides en l'àmbit econòmic, estem parlant, podria ascendir als 500.000 milions d'euros. Estem parlant d'un terç del PIB d'Espanya, per entendre'ns, no? I això va en augment. Per tant, no és una broma. I penseu, i això és un detall també que hem identificat amb el grup de treball del Col·legi d'Economistes de Catalunya, no? Hem identificat que també no es tracta de gent gran que pugui caure en aquest parany de les fakes. No es tracta de joves més valents que potser ho proven tot. No, no, és transversal. Joves, grans, pots pensar també que la gent que no té estudis universitaris, doncs no, cauen informàtics, cauen metges. És a dir, és un problema que afecta per igual a tota la ciutadania.
0: Molt bé, doncs molt important, Millor passar-nos de prudents, que no creure'ns la primera informació que trobem a les xarxes i que ens prometin grans beneficis, i sobretot molt ràpids. Davant de qualsevol sospita, anar als canals oficials i contrastar la informació, perquè les conseqüències, com estem explicant, doncs poden ser molt greus.
1: Desconfiar, jo diria, desconfiar, si em permets, una desconfiança de tota aquella informació que corre per internet i mitjans telemàtics, i adquiriu un esperit crític.
0: Exacte. Molt bé, Víctor Botiné, president de la Comissió de Màrqueting del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda. I després de la publicitat parlarem de la vasculitis. Avui és el Dia Mundial. És un grup de malalties autoimmunes poc habituals que provoquen la inflamació dels vasos sanguinis i que en els casos més greus poden acabar afectant òrgans vitals com pulmons o ronyons. És una malaltia crònica, complicada de diagnosticar i que obliga moltes persones, doncs, a conviure durant molts anys amb dolor i tractaments agressius. De seguida parlem d'aquesta malaltia.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Este fin de semana, prepárate porque van a pasar muchas cosas en COPE. Este sábado, toda la Liga de Segunda. La final de la Copa de la Reina de Fútbol Femenino. Barcelona-Atlético de Madrid. Y el domingo, el infarto de la jornada unificada.
5: Todo a la vez.
4: Todos los partidos.
6: Está todo listo, Paco. Está todo preparado.
4: En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
7: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos, y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
8: Tu madre siempre tiene razón.
9: ¿Me compro un coche nuevo?
10: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
11: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
12: Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves. Pero un eclipse nunca lo has visto. Te haces el loco y miras el eclipse, pero ya te ha visto. Le abrazas mirando al cielo... Pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio. Y luego si te ha tocado. Dupla. Dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Ocasión Plus.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso. Se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
15: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
16: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
17: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
18: El Papa León nos ha dicho:
19: hay que saber reconocer a Cristo en el rostro de cada persona excluida.
18: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
19: Alzad la mirada.
0: Avui és el Dia Mundial de la Vasculitis. És un grup de malalties autoimmunes poc freqüents que provoquen la inflamació dels vasos sanguinis, és a dir, d'artèries, venes i capilars, i que en els casos més greus pot acabar afectant òrgans vitals com pulmons o ronyons. És una malaltia crònica, complicada de diagnosticar i que obliga moltes persones a conviure durant molts anys amb dolor, tractaments agressius i, sobretot, molta incertesa. El doctor Jaume Mestre és adjunt de Medicina Interna de l'equip de vasculitis de l'Hospital Vall d'Hebron i avui a migdia COPE ens ha explicat fins a quin punt arriba l'impacte d'aquesta malaltia.
20: Per exemple, tenim malalts que tindran bàsicament una febre, pèrdua de pes, però, per exemple, tenim persones que tenen algunes vasculitis concretes, que habitualment són les persones més grans i que se'ls inflamen les artèries dels ulls i es poden quedar cegues, que això és una cosa devastadora a certes edats.
0: La vasculitis no té cura definitiva a hores d'ara, però sí que hi ha tractaments efectius per controlar-la i millorar la qualitat de vida dels pacients.
20: En general, el tractament que fem servir en totes les vasculitis són els corticoides, la prednisona, la cortisona, que en diem habitualment, i a banda d'aquest tractament podem fer servir tractaments immunosupressors o actualment, no, en els últims anys hi ha hagut una revolució i fem servir teràpia biològica. No? Fem fàrmacs que o se'l pot posar el pacient a casa amb una punxada cada setmana, cada 15 dies, cada mes, o que de vegades han de venir a l'hospital a posar-se tractament endovenós.
0: La vasculitis pot afectar a qualsevol persona, a qualsevol de nosaltres. Ara mateix es desconeixen les causes, però, com ens ha explicat el doctor Mestre, hi ha estudis en marxa que podrien apuntar a un factor genètic.
20: Estem fent estudis, des de Catalunya estem fent molts estudis i participem en estudis internacionals buscant si hi ha alguna associació genètica, però de moment no l'hem pogut demostrar. No, excepte en algun cas molt concret, però no són malalties que diguem que hi ha una herència i que hi ha una genètica superclara. Probablement són molts petits factors, no?, que quan sumen en aquella persona concreta fa que desenvolupi la malaltia.
0: És una malaltia, la vasculitis, que té un impacte important en la vida de qui la pateix, però sempre hi ha exemples, no?, de persones que són capaces de transformar la malaltia en un motor de vida. És el cas del lutier català David Bagué, que és tota una eminència. El 2003 li van atorgar la Creu de Sant Jordi. El David Bagué conviu amb una vasculitis sistèmica des de fa 30 anys i continua, tot i la seva malaltia, construint violins amb la mateixa passió que quan tenia 12 anys. Ens acosta la seva història, la Yolanda Canales.
21: Amb només 12 anys, el David Bagué va descobrir la seva vocació després de desmuntar un violí a casa seva. Un nen diferent, com ell mateix es defineix. Dislèxic, amb TDAH, problemes de maluc i dues pròtesis, però també un nen amb una obsessió intacta per crear instruments. Anys més tard, però, va arribar un altre diagnòstic, una vasculitis sistèmica greu, una malaltia autoimmune que li provocava febres, dolors articulars i lesions als pulmons. Els metges, explica, li van arribar a donar un pronòstic molt complicat. Malgrat això, mai va deixar de treballar ni de construir violins. De fet, assegura que l'ofici li ha servit també per resistir.
1: En un cert moment de la meva vida estava al tombar dels 30 anys, doncs d'una manera sense cap mena de previsió. Vaig començar a tindre dolors articulars, els quals bueno, doncs van anar en progressió. Vaig estar diagnosticat d'artritis reumatoidea, però no era tal. Ja vaig començar a prendre les meves dosis de grans quilos de cortisona i de quimioteràpia en aquells llavors, però el diagnòstic no era el correcte, però seguia treballant. Vull dir, per mi fer instruments no és una professió, sinó és una manera de viure.
21: Bagué fa 30 anys que conviu amb la malaltia, avui continua fent esport, treballant al taller i mirant el món, diu, amb la mateixa curiositat del nen que un dia va destrossar aquell primer violí. I aquesta forma de viure també la malaltia li diu que li ha ajudat i molt.
1: Porto 30 anys convivint amb aquesta dolència. Actualment doncs, no prenc cap tipus de medicament. Vull dir, el pronòstic era de desenllaç fatal. Segurament sóc un supervivent, perquè en aquelles èpoques també doncs, les medicacions no eren les d'ara, però segurament aquesta actitud davant de les malalties. Però sí que segurament aquest camí emprès, doncs, per mi ha estat fonamental.
21: Ara, amb 61 anys, continua revisant instruments, pedalant cada matí i reivindicant el dret a viure amb intensitat, fins i tot quan el cos posa límits, perquè, com ell mateix diu, fer violins no és només artesania, és una manera d'entendre la vida.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
13: Descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
22: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
13: Si con las humedades te las tienes que ver.
22: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
23: Murprotec.
2: Estás escuchando
23: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
24: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
25: ¡Empieza España!
24: Más de 30 enviados especiales. 200 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
25: Hacemos el resumen.
24: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
26: España está cada vez mejor.
24: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
27: Don Luis de la Fuente.
28: Hombre, encantado de estar aquí con vosotros.
24: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales.
29: Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
30: ¿Te perdiste algo?
31: Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
32: Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
30: Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
31: Compatible con CarPlay y Android Auto.
23: COPE Cataluña y Andorra.
0: Us ho hem explicat avui a la Linterna. David Pujol és un alumne de la carrera de matemàtiques de 19 anys a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha presentat un informe de la seva psicòloga i més de 40 reclamacions contra Renfe, el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya pels problemes continuats en el servei de Rodalies. Marc Puerto, bona tarda.
33: Bona tarda. Doncs sí, en concret són 4.500 euros per l'empitjorament del seu trastorn obsessiu compulsiu, 2.500 per vulneració de dret a l'educació, uns altres 2.000 per el desplaçament forçós i 211 euros pel reemborsament dels abonaments de transport. Això és el que demana i és que per molts usuaris com el David, el caos de Rodalies fa temps que va deixar de ser només una qüestió de retards i ja és també una càrrega emocional. Una angoixa diària feta d'incertesa, pantalles que no informen i trens que desapareixen sense explicacions. El David viu al Maresme i cada dia havia d'encadenar 2 hores de trajecte per arribar a classe en el millor dels casos, perquè sovint trigava 4 hores, però la suma constant de cancel·lacions i retards el va acabar superant. Ara ha presentat una reclamació al Ministeri de Transports i a la Generalitat per danys morals.
34: I quan el tren me'l suprimien, doncs vaig dir que no aguantaria i llavors vaig començar a posar reclamacions.
4: i em suprimien un tren, doncs posava una reclamació. Un tren anava 20 minuts tard, 30 minuts tard, doncs posava una reclamació. Perquè si jo he d'agafar dos trens i el primer tren va tard, potser perdo el segon, saps? Si no, un 15 minuts de retard són 15, però potser són mitja hora més. Més els 15, són 45, no? Al final, va ser tot em va afectar molt.
33: Explica que la situació li ha canviat fins i tot la personalitat. Ell, que sempre havia estat obsessivament puntual, diu que ara viu permanentment condicionat pel transport públic.
4: Fins i tot la meva personalitat ha canviat. Jo he estat sempre una persona molt puntual i des de que m'ha passat tot això a Rodalies, arribo tard als llocs, jo. O sigui, jo era una persona que arribava... Sí? Si arribava 10 minuts abans, per mi era arribar tard. I ara he d'anar corrents als llocs perquè Rodalies m'ha canviat tant la forma de ser... Que va arribar un moment que anava a les estacions més tard a l'hora de sortir del tren per veure si així aprofitava més el temps, no? I ara vaig estar a tots els jocs, perquè no tots els jocs són Rodalies, només Rodalies és Rodalies.
33: El David recorda especialment un matí del mes de març, s'havia llevat abans de les 5 per arribar d'hora a la universitat, però un darrere l'altre els trens es van anar suprimint.
4: Bueno, va haver-hi un dia, sobretot, el 6 de març del 25, que la Sílvia Paneque va anar al centre de control de Rodalies. Jo vaig agafar un tren a les 5 del matí a Calella, ja arriba a Barcelona a les 6 i vaig anar a Fabra i Puig a agafar el tren de les 6:21 de la R7 que em deixava l'autònoma, d'acord? Ja acabant el meu viatge, el sí. Tren de la R7 eren 20 minuts més. Doncs el tren de les 6:21 va estar suprimit, el tren de les 6:51 va estar suprimit, el tren de les 7:21 va estar suprimit i el tren de les 7:53 van amb 15 minuts de retard. Tot això em va comportar arribar a l'autònoma a les 8:40, 8:30 havent sortit a casa 4:40, o sigui 4 hores. Tot això mentre les xarxes tot sortia que les Rodalies estava funcionant amb normalitat, que la Sílvia Paneque havia anat al centre de control i que el dia es presentava sense incidències, perquè Renfe o la Generalitat o algú va decidir que no s'informarien de les incidències per no deixar malament el tema, perquè a mi em va semblar, però em vaig sentir tan impotent, vaig posar una reclamació a la síndica de Greuges després d'haver patit un atac d'ansietat aquell matí

0: Universitat gairebé 4 hores després d'haver sortit de casa, va patir un atac d'ansietat a l'estació i assegura que des d'aleshores ha necessitat ajuda psicològica. De fet, la seva reclamació inclou informes mèdics que acrediten aquest impacte emocional que li ha provocat la situació.
1: Jo tinc un informe, de fet, de la meva psicòloga que quantifica, no, que explica com Rodalies m'ha causat danys morals i m'ha causat molta ansietat, m'ha fet que no puc, molts dies no tingués ganes de menjar, que no pogués dormir. Tot això està fet per un informe de la meva pròpia psicòloga.
0: I també reclama, doncs, té molt clar el motiu de cada euro. Són 9.211 euros que explica d'aquesta manera.
1: Arribo als 211,35 són pels costos dels títols de transport, per això és una xifra tan exacta.
2: Sí.
1: D'acord. I els 9.000 que queden són, com no són danys morals, has de pensar que els danys morals no es poden quantificar fixes, yeah. no tenen un barem. I llavors he considerat que és una xifra moderada i no em sembla alta. 4.500 euros en qüestió de salut mental, 2.500 en qüestió de que m'han negat el meu dret constitucional a l'estudi i 2.000 en qüestió de desarrelament.
0: El cas del David és extrem, però no és únic, perquè darrere de cada incidència hi ha també històries personals, cansament acumulat i una sensació compartida entre molts usuaris, la de viure pendents d'un servei que continua marcant el ritme i l'estat d'ànim de milers de persones cada dia, Yolanda.
3: Exacte, el pitjor de tot és que milers d'usuaris podrien explicar més o menys el mateix. Eh?
0: Exacte.
3: Gràcies, Marc, que tinguis bon cap de setmana.
0: Igualment.
3: Fins dilluns. I tota la informació esportiva ens la porta avui el José Luis Gil. José Luis, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Yolanda, companys? Bona tarda.
3: Vinga, diumenge, penúltima jornada de Lliga.
4: Sí, senyor, amb objectius en forma de permanència per Girona i per Espanyol. Recordem, el Girona, al camp de l'Atlético de Madrid amb 40 punts, necessita una victòria per assegurar pràcticament la permanència a primera. És el mateix cas de l'Espanyol, que jugarà a camp d'Osasuna de Pamplona. Avui per Esports Cop ha passat un mite del Girona, Eloi Amagat, que veu d'aquesta manera les dues jornades de Lliga que li queden a l'equip de Mitchell.
5: Evidentment serà complicat perquè l'Atlètic de Madrid, encara que no jugui res, té una plantilla llarguíssima i tot i que segur farà rotacions, és un estadi dels complicats i crec que molt dependrà, no, del partit de Montilivi contra l'Elx, que al final si vols aconseguir un objectiu tan important com és el de la permanència en aquests moments com es troba el Girona, doncs aquests partits s'han de guanyar.
4: La tarda en gironí que ve marcada per la informació d'un dels especialistes de Mercato, Matteo Moreto, el periodista italià, que assegura a les seves xarxes socials que el tècnic del Girona, Michel Sánchez, ja ha arribat a un acord verbal per dirigir l'Ajax la propera temporada.
3: I demà, José Luis, final de la Copa de la Reina.
4: A les 9 de la nit, Futbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, a Tenerife. No se n'amaga la blaugrana Marta Torrejón. A la roda de premsa oficial d'ella i del tècnic Pere Romeu, aquesta final, davant del conjunt matalasser, no és cap altra cosa que un banc de proves de cara a la final de la Lliga de Campions davant de l'Olympique Lyonnais.
6: Y nada, el equipo yo creo que llega muy bien. La Liga solucionada, Supercopa ganada. Con esta final, primera Copa de la Reina, y la semana que viene otra. Es un buen partido para nosotros para preparar también la semana que viene, así que ante un gran rival y el equipo, como he dicho, llega en buen momento y en muy buena forma.
4: Tornant al futbol masculí de primera divisió, la vida és molt més tranquil·la, evidentment, a Camp Barça respecte a Espanyol i Girona, un cop està conquerida la Lliga i pràcticament ja només queda tancar la temporada en els dos últims partits davant del Betis i del València. Es van obrint carpetes de Mercato. Analitza l'actualitat a Camp Barça, Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda, Yolanda, José Luis. Un Barça que prepara aquest últim partit al Camp Nou aquesta temporada amb el possible comiat de Robert Lewandowski, que acaba contracte el 30 de juny. No li ha dit al Barça si continuarà i, de fet, a les oficines del Camp Nou el que pensen és que marxarà el davanter polonès amb ofertes des d'Aràbia, Estats Units, passant també per Itàlia. Altres comiats, evidentment, els dos cedits, el Rashford i Cancelo, acaba la seva vinculació i la seva sessió. Veurem si continuen o no més endavant, perquè ja s'hauria de parlar fins i tot de preus i de traspassos, però de moment s'acomiadaran de l'afició i estan en dubte si Balde, Koundé i Marc Casado també s'acomiaden perquè poden marxar. En el cas de Casado, vol jugar, vol minuts i sap que fora els trobarà. Aquí tinc molta competència, té contracte fins al 2028. En el cas de Koundé, el Barça creu que pot sortir i que poden fer molts calés amb ell, té contracte fins al 2030. En el cas d'Alejandro Balde, no té els minuts que voldria, contracte fins al 2028, però és veritat que el lateral Balde vol quedar-se.
4: De la resta, destaquem la penúltima jornada a la Lliga de Primera Ref, amb el Sabadell buscant la